0: 25% de castellà a les escoles catalanes i ha rebutjat la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que obligava el centre a impartir una assignatura més en castellà. El tribunal considera que el model aplicat durant anys al centre amb l'ensenyament exclusivament en català situava en desavantatge a les famílies castellanoparlants perquè limitava el dret dels alumnes a aprendre també en castellà, que és llengua oficial en definitiva a tota Espanya. A més, defensa que rebre educació en aquesta llengua afavoreix la igualtat d'accés al sistema educatiu i facilita la mobilitat dels estudiants entre comunitats autònomes. La decisió, en tot cas, suposa un revés per al govern i per a la defensa o per als que defensen el model d'immersió lingüística, ja que el tribunal avala la necessitat d'incrementar la presència del castellà en determinats casos. Amb tot, també remarca que no elimina el projecte lingüístic del centre ni qüestiona el paper del català com a llengua vehicular. Ana Losada, que és presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, diu que els defensors de la immersió han aconseguit l'efecte contrari del que buscaven.
1: Estamos ante una magnífica noticia. Hemos de agradecer irónicamente a aquellas familias de Canet de Mar y a aquellas asociaciones que pensaban que iban a tener de estas instituciones europeas el aval de un régimen que vulnera derechos. Pues no, se han encontrado con un nuevo fracaso porque ni dentro ni fuera de nuestras fronteras nadie va a apoyar un régimen que vulnera claramente derechos lingüísticos, que impide estudiar en la lengua materna de la mayoría de los catalanes.
0: ¿Y qué diuen desde el govern? Doncs que faran cas omís a aquesta sentència perquè la decisió, diuen, no té cap impacte sobre el sistema educatiu a Catalunya. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:22 d'aquest divendres, de temps estable i assolellat. Si bé al Pirineu es poden repetir aquests ruixats de tarda, i atenció perquè ens espera un important increment de la temperatura al llarg del cap de setmana. Podria tocar sostre a inicis de la setmana vinent. Avui, de fet, la màxima arribarà als 38 graus a Ponent. El litoral se situarà sobre els 30. Tenim ara a Barcelona 24 graus, a Tarragona 21, 20 a Lleida, 18 a Girona i 15 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives des de primera hora del matí. Una avaria ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord deixa en direcció Terrassa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. També tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció Lleida doncs, també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparació de danys a la via per un accident i que deixa un quilòmetre de cues en sentit Amposta. Finalment, comencem poc a poc també a registrar ja aquestes retencions habituals amb més intensitat, sobretot al vessant Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat i també al primer tram de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès es destaquen 2 quilòmetres de cues a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: I després de més de 20 anys de reivindicacions veïnals i 6 de tramitació parlamentària, el Parlament ha aprovat la primera llei catalana per erradicar l'amiant, una norma que els col·lectius afectats qualifiquen d'històrica i que estableix per primera vegada un marc comú per localitzar, retirar i gestionar aquest material present encara en milers d'edificis i instal·lacions. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i el col·lectiu de jubilats de Macosa Alstom, dos dels principals impulsors de la iniciativa, han celebrat l'aprovació de la llei com una fita pionera i gairebé única a escala internacional. Amb tot, adverteixen que ara caldrà garantir recursos econòmics i voluntat política també perquè les mesures previstes es puguin aplicar. Joan Maria Soler, portaveu de la Comissió contra l'Amiant de la FAP, assegura que la feina no s'acaba precisament amb l'aprovació de la norma.
5: Retirar l'amiant de manera segura doncs, és car i es necessiten ajuts de l'administració. Ara bé, aquest amiant instal·lat després de com a mínim mig segle, ja està en unes condicions molt deficients a nivell general i això fa que sigui un element molt perillós perquè desprèn amb molta facilitat fibres que són cancerògenes.
0: D'això precisament en parlarem al llarg de la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. I la cocaïna es consolida com la principal addicció tractada per Projecte Home a Catalunya. Segons l'informe anual de l'entitat, més de la meitat de les persones ateses durant el 2025, un 53% concretament, van demanar ajuda per problemes relacionats amb aquesta substància. És la xifra més alta dels últims anys i confirma una tendència

0: es manté des del 2016. Durant l'últim any, l'entitat va atendre gairebé 1.800 persones als seus centres de Catalunya i l'alcohol continua sent la segona causa de demanda de tractament present en gairebé un 31% dels casos. De fet, Projecte Home destaca que el consum de cocaïna sovint no arriba sol i en la majoria de situacions va acompanyat de begudes alcohòliques, com explica la directora de Projecte Home, Neus Canals.
1: Des del nostre punt de vista, aquest consum està molt més extès, no? en diferents classes socials, en persones en diferents edats, entorns, fins i tot professions. Moltes vegades, quan una persona truca per demanar-nos ajuda, potser ho fa pel consum de cocaïna, però després, una mica, quan analitzem la situació, el que trobem és que, en la majoria de casos, també hi ha consum d'alcohol.
0: I els esports, l'Albert Díez us parlarà de bàsquet i Barça. Molt bon dia, Albert.
2: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet ha guanyat el primer partit de la final pel títol de la Lliga Endesa. 112-113 després d'una pròrroga i amb Claiborne com a gran protagonista amb dos triples decisius. Xavi Pascual és el tècnic del Barça.
3: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
2: El dissabte també a València es juga el segon partit. El Barça, però de futbol sala, es queda només una victòria del títol de Lliga després de guanyar el Pozo de Múrcia per 6-1 al segon partit de la final. I aquest divendres el Centre d'Esport Sabadell ha de guanyar el Zamora per ser equip de segona divisió. El partit es juga a les 9 de la nit a la Nova Creu Alta.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
7: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Murprotec.
9: ¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
10: Medicentre, calle Consell de Sen, 160, 93-476-3055.
11: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
12: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
13: 93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
0: Continua ara mateix la informació. Escoltes Herrera en COPE i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que tinguis un molt bon matí.
14: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
15: No, me ha entrado esto.
16: La superseguridad de Movistar.

0: Cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i al Vallès tenim retencions, sobretot a la AP7, entre Mollet i Barberà en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
2: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació abonarà a partir d'aquest divendres, a partir d'avui, els ajuts a la producció agrària ecològica de la campanya 2025 per un valor total de gairebé 19 milions d'euros. Segons explica el Departament, les ajudes sumen 3.349 persones beneficiàries de 42 comarques i un impacte territorial de prop de 103.000 hectàrees de conreu. L'objectiu dels ajuts, explica el govern, és fomentar unes pràctiques més respectuoses amb el medi ambient i beneficioses també per a la mitigació del canvi climàtic. Les comarques que reben més recursos d'aquests ajuts són l'Alt Penedès, el Pallars Jussà, el Ripollès, la Cerdanya, la Terra Alta i el Pallars Sobirà. Uns ajuts que s'emmarquen dins el Pla Estratègic de Política Agrària Comuna del període 2023-2027 i estan cofinançats amb els Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, FEADER, per promoure el sector agrícola català. Entre altres accions, les subvencions promouen la millora de la qualitat de l'aire i el manteniment i la recuperació de la biodiversitat natural, fomentant una agricultura sostenible, resilient i compromesa amb el canvi climàtic i també amb la qualitat alimentària.
1: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: ¿Mediterráneo o chino? ¿Por qué elegir? En Feliz 2, en Carrer Ametllers 2 de Alella, la cocina china se fusiona con lo mejor del Mediterráneo. Sabores intensos, frescura y el mejor pato laqueado que vas a probar. Reservas en el 93 540 8522. Feliz 2, la fusión perfecta en el lugar perfecto. ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
7: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
4: COPE Catalunya i Andorra.

0: màximes, que és veritat que marquen titulars. El gran mal de cap per a molts ciutadans és el termòmetre nocturn. Es parla de nits tropicals i fins i tot tòrrides a gran part de Catalunya no baixarem dels 20-25 graus. A partir dels 20 es considera ja una nit tropical. Com ens afecta directament aquesta falta de treva tèrmica durant les hores de descans i fins quan preveu que duri aquesta persistència nocturna?
1: En quant a la persistència, els darrers anys estem veient que les nits tropicals comencen cada vegada més d'hora i s'allarguen tot l'estiu, el que no vol dir que no hi hagi alguna petita treva. Les nits tropicals. I les tòrrides també estan augmentant, però en principi tenen més intervals sense nit tòrrida. Però efectivament ara ens vindrà. I com ens afecta? Doncs ens fa descansar malament, ens costa agafar el son i la son, encara que l'agafem, potser és més lleugera, no tan profunda i, per tant, el descans pitjor.
0: Clar. Les ciutats no ajuden tampoc a que baixi la temperatura a la nit?
1: Les ciutats no, perquè sobretot les que són d'una certa dimensió ja tenen el conegut efecte d'illa de calor degut a la urbanització de la pròpia ciutat, els materials que la composen i les fonts de calor, com són doncs, el transport, sobretot de vehicles i els refrigerants. En fi, hi ha les fonts de calor i l'estructura de la pròpia ciutat dificulta el refredament que seria més bo.
0: Clar, clar. Ramon, alguna ocasió hem parlat de que l'àmbit mediterrani és un punt crític de la crisi climàtica actual. Quan mirem les dades de l'AEMET dels darrers anys, veiem que els estius més calorosos es concentren tots en la darrera dècada. Aquesta onada de calor tan primerenca, perquè estem al juny encara, és un avís del que ens espera els propers mesos? O no té res a veure?
1: No, sí que té a veure, perquè la predicció estacional que tenim publicada, que ens arriba fins al mes d'agost, mostra que estarem en conjunt per sobre de les temperatures de referència del període 91-2020. I, per tant, doncs, de ben segur hi haurà alguna altra onada de calor, o més d'una al llarg de l'estiu, i veurem com es desenvolupa, però podem esperar un estiu molt càlid.
0: Clar, el tema aquest d'anar cada vegada a més calor a l'estiu i si voleu parlar de fred a l'hivern, tot i que és veritat que on estem notant més variació del que era històricament és l'estiu, també fa que el consum energètic augmenti moltíssim en una estació que potser no ho teníem tan interioritzat, no? L'esforç energètic pot passar factura al país? Ho dic perquè aquestes onades de calor el que fan és disparar moltíssim el consum elèctric.
1: Sí, pels sistemes de refrigeració que cada vegada són més necessaris. Són sistemes que jo crec que fa 20, 30, 40 anys no teníem o teníem ben poques cases i ara, en canvi, s'ha distribuït d'una manera molt majoritària. Sí, efectivament, hi ha puntes de consum elèctric que entenc que les companyies distribuïdores i comercialitzadores han de gestionar perquè no ens trobem problemes. Jo crec que això és un tema bastant controlat i no hi haurà problema en aquest sentit, però sí que és veritat que el consum en aquest sentit augmentarà. Per tant, és important també que prenguem mesures més sostenibles com baixar persianes, obrir finestres, que hi hagi circulació de l'aire, que són gratuïtes i també tenen el seu resultat positiu.
0: Doncs hem parlat amb el Ramon Pascual, delegat de l'AEMET a Catalunya. Ramon, gràcies per atendre'ns. Bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
0: I de la previsió del temps, d'aquesta confirmació, d'aquesta primera gran onada de calor de l'estiu que ens acosten des de l'AEMET, passem directament a la pràctica, perquè davant d'aquests termòmetres desbocats, la reacció immediata, com bé dèiem, a totes les llars que tinguin aquest dispositiu és la mateixa, engegar l'aire condicionat. El problema és que, de vegades, el remei pot ser gairebé tan dolorós com la malaltia quan arriba la factura de la llum a final de mes. Com podem mantenir la casa fresca sense que sigui un trauma o un ensurt a l'economia domèstica? Quins són els errors més comuns que cometem sense adonar-nos-en? Per parlar-ne, mira, fem ara un contacte amb el director de Hello Watt. Ell és el Dani Salazar. Dani, què tal? Buenos días.
2: Buenos días, un placer estar acá contigo.
0: Oye, con los oyentes. Acabamos de hablar de esta ola de calor que nos confirma.

0: Que sí, que va a llegar y que va a ser excepcionalmente alta, sobre todo por las fechas en las que estamos. Y con este panorama, el primer impulso pues es poner el aire acondicionado. Ni que sea, oye, por las noches, pero es igual, porque hace tanta calor que al final lo llegas a tener todo el día. Este es el primer gran error que cometemos, es decir, poner el aire acondicionado y ponerlo, oye, venga, a 20 grados, a 18 grados.
1: Es que realmente cuando vienen esas horas de calor ya no es un asunto de confort. Ya es que es imposible en muchas ocasiones con esas horas de calor estar en tu hogar sin prender el aire acondicionado. Así que va a ser inevitable. Lo que sí es importante es, bueno, hay algunas prácticas que pueden ayudar a controlar un poco las cosas.
0: Claro, el tema de marcar la temperatura objetivo supongo que es una.
1: Sí, eso es una. Un error que tenemos es... poner el aire lo más bajo posible, la temperatura más baja posible, con la idea de que así te va a enfriar la habitación, el hogar, más rápidamente. Es mejor que lo pongas a una temperatura estándar de 26 grados, donde tienes el suficiente confort para realmente estar bien durante esta ola de calor, sin esforzar demasiado la máquina, que luego es más lo que gasta que lo que te está enfriando.
0: Dani, más allá del termostato, de poner la temperatura correcta, la ventilación es clave, ¿no?, en estas situaciones, aunque de veces abrimos ventanas cuando pensamos que decimos, oye, que corra el aire, pero quizá lo que estamos haciendo es que nos entre directamente el calor de la calle. ¿Cuáles son realmente las mejores horas para ventilar la casa y cuándo tenemos que dejarla cerrada?
1: Es justo eso, tenemos que reaccionar a la temperatura que tenemos afuera. Así que en la mañana, temprano en la mañana, hay que aprovechar de las temperaturas más bajas y abrir las ventanas para que estas corrientes cruzadas refresquen la casa. Pero cuando ya se acerca el mediodía, es mucho mejor cerrar las persianas. Eso es para tener un refugio extra ante el sol que está golpeando de fuera. Y con estas prácticas nos aseguramos que cuando hay fresco, cruce todo el hogar, y cuando la temperatura sube, nos protejamos un poco más y aislemos el hogar. O sea que el fuerte calor de fuera no entre tan fácilmente dentro del hogar.
0: Claro. Dani, desde Hello What analizáis perfectamente el comportamiento del consumidor. ¿Qué otros errores invisibles o pequeños hábitos diarios hacen que el consumo eléctrico se dispare en el verano, en las casas, sin que seamos conscientes?
1: Yo diría que ya hemos tocado la mayoría de las bases, pero sí quería volver a un tema más sobre los dispositivos que tenemos en casa. Esto es, nosotros también recomendamos mucho revisar la eficiencia de tu dispositivo. En muchas ocasiones, cuando intentamos refrigerar nuestro hogar, terminamos comprando aires acondicionados de estos de supermercado, los pingüinos, y estos son los aires que son más devoradores de energía. Parece que es un ahorro inicialmente porque estás pagando menos y no hay necesidad de hacer una instalación, pero esto en dos veranos ya te está costando mucho más que un split normal. No tienes que invertir en el split más caro tampoco. Con un split gama media ya realmente estás cuidando tu bolsillo a largo plazo. Yo sé que en ocasiones no es fácil planificar este tipo de gastos, pero es algo que a la larga siempre va a valer mucho la pena. También es cierto que está el tema que si estás de alquiler, ¿cómo lo puedes tratar? Pero siempre puedes hablar con tu casero, proponerle que tú te ocupas de la instalación a cambio de un mes del alquiler, intentar negociarlo, porque esto, si te quedas a largo plazo en un lugar, esto lo vas a sufrir en el bolsillo claro. después de uno o dos veranos.
0: Dani, las casas que nos estén escuchando y no dispongan de aire acondicionado, ¿tienes algún truco práctico y low cost de estos de toda la vida o tecnológicos que funcionen mejor para bueno, aislar un poco la casa del calor exterior?
1: A pesar de no tener aire acondicionado, los ventiladores consumen muy poca energía, cuestan poco y te pueden ayudar bastante. Y además de abrir ventanas en la mañana y luego cerrarlas al mediodía, si no tienes refrigeración, realmente no hay mucho más que puedes hacer. Yo diría que concéntrate en conseguir un ventilador. Esto te va a ayudar a superar esas horas de calor. Pero es que es innegable que esas horas de calor cada vez nos vienen más, y esto es parte de la nueva realidad. Hay que velar mucho por tu confort en estos momentos.
0: Uh-huh. Bueno, si miramos a medio y largo plazo, el verano cada vez va a empezar antes y va a ser más intenso, y yo creo que va a durar más. Más allá de ajustar el aire acondicionado, ¿cuál es la mejor inversión que puede hacer una familia hoy en día para optimizar el consumo energético en casa de cara a los próximos años?
1: Es cierto que hablamos de esta eficiencia de los aires acondicionados, así que una inversión en aire acondicionado eficiente es muy valiosa, pero hay otro pilar de que la mayoría de los hogares españoles sufre, es que los hogares que tenemos no están bien aislados. No es fácil a veces hacer la conexión de que no tener un hogar aislado hace que la factura de la luz suba. El asunto es que si no está bien aislado, el dinero que gastas en refrigerarte lo aprovechas muy bien, porque esa refrigeración no la pierdes, no se escapa por las ventanas, por las paredes. Así que después de asegurarnos de tener una eficiencia buena en nuestros aparatos de refrigeración, el siguiente paso es revisar cómo está el aislamiento de mi hogar. Puede ser las ventanas, asegurarnos que tengamos ventanas de doble vidrio que estén bien ubicadas, así como revisar áticos y pisos. Esto parece que es un dinero que no es bien invertido, pero ahora la eficiencia energética cada vez va a ser más importante, tanto para sobrevivir, para tener buen confort durante estas horas de calor, como para reducir la factura cuando tenemos que afrontarlas. Así que el siguiente paso es justo mirar cuál es la obra que va a ser más eficiente en tu caso particular para tu hogar, que va a conseguir, es esto, controlar la factura de la luz, que en estas horas de calor es inevitable que suba.
0: Uh-huh. Bueno, pues tomamos nota de estos consejos. Ya sabe, el termostat a una temperatura raonable, ventilar només quan toca, vigilar els petits detalls que sumen a la factura, i el tema de l'aïllament a mig i llarg termini. Hem parlat amb el Dani Salazar, director general de HelloWatt. Gracias por atendernos hoy y nada, en vuestra página web pueden encontrar más consejos para ahorrarnos un poco más en esta factura de la luz. Gracias, Dani.
1: Por supuesto, ha sido un placer. Muchas gracias.
0: I nosaltres seguim amb consells, però aquesta vegada et dic: ¿quieres más seguridad en tu comunidad? Con Digital Mantenimientos, por 39,90 euros al mes, instalamos una cámara con cuota cerrada, sin costes añadidos. 40 años dando servicio a comunidades de vecinos. Experiencia que se nota. Entra en digitalmantenimientos.com. La diferencia no está en la cámara, está en el servicio.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
5: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
6: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marisc. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador, al carrer Alfred Parenya número 7. Reserves al 614 36 66 34.
7: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
8: ¡Claro que sí!
7: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
9: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
7: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego, y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
10: Allá donde esté la noticia va a estar COPE.
7: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
11: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
7: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
4: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
8: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
12: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
13: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
14: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Máster universitario en Radio COPE.
14: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
0: Menjar és un plaer, però també és una responsabilitat. Mira, sovint pensem que cuidar el planeta depèn de grans decisions que són o blanc o negre, de tancar aixetes o de reciclar el plàstic, però la veritat és que la revolució verda comença cada dia a la cuina de casa nostra, al fons del nostre armari i sobretot a la llista de la compra. Què vol dir realment ser sostenible quan ens asseiem a taula? Com podem aplicar la cultura del reaprofitament sense que ens sembli un món? Mira, anem a parlar de tot plegat amb la Naila Martínez. Ella és dietista i nutricionista. Naila, què tal? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia, Ricard.
0: Bé, per començar des del principi, la sostenibilitat a la cuina comença abans d'encendre cap foc, oi?
15: Doncs sí, comença per la planificació, Ricard, perquè si no fem una bona planificació del que hem de menjar, és el primer pas per malbaratar aliments i que, per tant, ser poc sostenibles.
0: Clar, com hauria de ser la llista de la compra realment conscient i sostenible sense que això ens compliqui la vida o el pressupost?
15: Doncs el principal, ja sé que si no estem acostumats ens pot costar una miqueta, però fer un menú setmanal, planificar-nos què és el que menjarem, que després, òbviament, el podem canviar, però si tenim un menú, si tenim una planificació de les menjades que farem a casa, del que cuinarem, això ja ens pot ajudar a fer aquesta llista de la compra, incloent també, clar, quan parlem de sostenible, Ricard, també hem de parlar de saludable, sí. I van de la mà, i per tant, doncs, triar també aquestes verdures de temporada, de proximitat, fruites de temporada i proximitat, perquè això també doncs ajuda a reduir aquest impacte reduir aquesta petjada ecològica, no? a la nostra terra.
0: La proximitat i temporada, que això a vegades volem menjar una fruita durant tot l'any. Doncs escolta, no, només funciona durant 2 mesos. Si la tens durant tot l'any és que te la porten d'algun altre lloc i allò té un cost de sostenibilitat altíssim. Un dels grans cavalls de batalla a les cases és el malbaratament també. De veritat que a vegades no ens n'adonem, però si ho separéssim i miréssim doncs, al llarg d'un dia o d'una setmana o d'un mes, doncs jo crec que ens posaríem les mans al cap. Quins trucs pràctics ens pots donar per instaurar una bona cultura del reaprofitament i allargar la vida dels aliments que es queden oblidats a la nevera, per exemple?
15: Doncs mira, més enllà de fer grans cuinades, no? Perquè ja sé que cada cop cuinem menys, doncs el primer és mirar a nevera què tenim abans de comprar, no? I abans de cuinar. Moltes vegades podem reaprofitar verdures que tenim esmitjanades a la nevera i que hi ha àpats com les llegums, la pasta, l'arròs, que al final toleren qualsevol verdura, no? I que podem aprofitar, per exemple. També podem congelar racions, servir-nos menys quantitat, repetir si volem, però allò que no ens hem servit al plat ho podem guardar al congelador i tenir per un altre dia, per exemple. Uh-huh. I de la fruita madura, doncs ara que arriba l'estiu, en podem fer gelats o batuts per poder aprofitar-la també.
0: Per internet i a les xarxes socials es llegeix i s'escolta molt l'expressió batch cooking. Què és el batch cooking?
15: Doncs el batch cooking és el cuino durant 2 hores més quantitat de tota la vida que feien les nostres padrines, no? I que, doncs això, ens queden ja les carmanyoles fetes, els tàpers a la nevera per tota la setmana. I d'aquesta forma, doncs ja cuinem les racions que necessitarem. Forma part d'aquesta planificació que parlàvem al principi, també.
0: Clar, no, ho dic perquè els nutricionistes ho dieu, que ens hem oblidat de cuinar i que hem de tornar a cuinar. Però, clar, és veritat que el ritme de vida a vegades t'ho posa difícil, no impossible, perquè es pot fer, però t'ho posa difícil el batch cooking, que és al final, escolta, jo dissabte o diumenge em poso 2 hores o 3 hores a la cuina i estic fent en paral·lel 2 o 3 plats, ho he de tenir planificat, i tot això espero que es refredi, ho congelo i ho planifico per tota la setmana, seria això.
15: Exacte, o inclús no congelar-ho, depèn del que cuinem, ho podem deixar a la nevera, doncs aquells àpats que són fets amb carn i peix, menjar-los doncs els primers dies de la setmana, i aquells que estan fets amb verdures, llegums, doncs els podem deixar per final de la setmana.
0: Naila, a vegades es té la falsa percepció que menjar de forma sostenible o ecològica és un luxe, o que ens faltaran nutrients si reduïm el consum de certs processats. Com viuen la salut del nostre cos i la salut del planeta en un mateix plat?
15: Doncs per mi, com t'he dit abans, van de la mà, saludable, sostenible, no és necessari gastar més si triem doncs aquells aliments que ens mantenen amb salut però que també cuiden el planeta. Quins són? Llegums, que són molt més, que la seva producció és molt més sostenible que altres productes càrnics, per exemple, que són completes. No estic parlant de deixar de consumir carn, però sí d'augmentar aquest consum de llegums, verdures, hortalisses, fruites de temporada, de proximitat, que això no encarirà la nostra cistella de la compra.
0: Naila, hem estat parlant molt de la onada de calor que ve aquest cap de setmana, i ja que estic parlant amb tu, et volia preguntar, el cos demana, escolta, baixa la temperatura com sigui, què fem, aire condicionat i piscines si podem, o aquestes històries, però com ens podem refrescar, hidratar de manera realment saludable, evitant els típics refrescos ensucrats o lights, gelats, i mantenir aquesta filosofia que dèiem de quilòmetre zero i natural?
15: Hem de dir que l'única beguda que ens hidrate per excel·lència és l'aigua, i que a més ens raja a l'aixeta de casa, no? Vull dir que la podem consumir fresca i podem afegir llimona, o hi podem afegir fruita tallada si volem que tingui sabor, per exemple, i després doncs menjar fruita, que la fruita de temporada està molt més hidratada, o sigui, els préssecs, la síndria, el meló, són fruites, o sigui, les fruites d'estiu contenen molta més quantitat d'aigua també per hidratar-nos, per tant, aigua durant tot el dia, anar bevent contínuament, consumir fruita, i també algo important és evitar aquells àpats que són excessivament calents, fregits, doncs que això també ajuda a pujar la temperatura corporal, i per tant doncs pot ser contraproduent, no? O sigui, pot ser l'efecte just contrari.
0: Un gazpacho, per exemple, també.
15: Un gazpacho, exacte, un salmorejo.
0: Infusions, exacte. El tema de les infusions fredes, perquè clar, quan parlem d'infusions sempre és allò, la tassa que treu fum, però també existeix la manera de fer infusió freda.
15: Sí, exacte. Nosaltres deixem infusionar la infusió com sempre, i un cop ja està infusionada li podem posar gel, i per tant és una beguda freda, no?, que també ens pot ajudar a baixar la temperatura.
0: Bueno, és una època en la que és difícil també dir als petits de casa, escolta, redixa't de gelats que ja farem una cosa nosaltres casolana a casa que et refrescarà igual. És difícil. Dic això perquè la Naila ha presentat, i ja en parlarem, un llibre que es titula A la mesa s'impressiones.
15: Sí, sí, realment he tret aquest llibre doncs justament per això. El llibre parla poc d'aliments, perquè ja, més o menys allò, és allò de la teoria, ja ens ho sabem, no, Ricard? Sí. Sinó en que quan oferim als nostres fills i filles aquells aliments que pensem que són saludables, no se'ls menjaran perquè sí, o sigui, hi ha d'haver un entorn que afavoreixi que s'ho mengin, hi ha d'haver poca pressió, no? I aquest llibre bàsicament el que fa és això, doncs intentar acompanyar les famílies, intentar que, just el que has dit, que l'entorn a taula no sigui una batalla, sinó que sigui un moment de disfrutar, perquè menjar és un plaer.
0: Naila, escolta, un plaer, gràcies, cuida't, i bueno, cuida't
15: igualment
0: de la calor, eh?
15: Així ho farem, així ho farem. Beurem aigua i menjarem fruita fresca.
0: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita para cuando lo necesitas. 93-425-1962. Estamos en Folguerolas, en Barcelona.
16: En la ciudad es como un pez fuera del agua.
17: Por fin lo he cogido.
16: Pero a él no le va a faltar el aire. Clint Eastwood.
17: Ya me has oído.
16: La jungla humana. El domingo a las 10 de la noche. En 13.
18: Hola, Paco, que me han cancelado la Reu y me voy al súper del Corte Inglés, que no hay detergente y el Ariel está al 50% en la segunda unidad. Y ya que estoy, llevo para picar unos pistachos y almendras, que la marca El Corte Inglés Selección tiene también el 50% en la segunda unidad en todos los frutos secos.
19: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
20: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app.
21: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
0: L'amiant ha estat batejat sovint com l'assassí silenciós i no és una metàfora gratuïta. Durant dècades, aquest mineral es va utilitzar de manera massiva en la construcció i la indústria pel seu baix cost i la seva gran resistència. Ara el Parlament de Catalunya ha aprovat una llei pionera per erradicar-lo, una fita celebrada per afectats i col·lectius veïnals que, tot i això, miren el futur amb prudència. Les cicatrius mèdiques de l'amiant triguen dècades a aparèixer. Per entendre què passa exactament dins del cos humà quan respirem aquest material, parlem amb el doctor Josep Tarrés, pneumòleg i un dels metges que més ha investigat l'impacte de la fibra a casa nostra. Doctor, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Per a qui no estigui familiaritzat amb el tema, què és exactament l'amiant des de l'òptica mèdica i com entra al nostre organisme?
1: L'amiant és un mineral que es va ser utilitzat durant, sobretot la segona part del segle XX, per les seves grans qualitats industrials. De fet, va ser considerat una fibra miraculosa i a poc a poc s'ha anat convertint en un cancerigen de primer nivell. A l'amiant, quan el respires, entra al cos humà per la via respiratòria. Llavors penetra fins al fons, més enllà dels pulmons, ja tocant a la pleura, que és la funda que envolta els pulmons, i allà té dos mecanismes per emmalaltir a la persona. Per un camí provoca una inflamació local que, com a conseqüència, després apareix una fibrosi. Per aquest mecanisme d'inflamació fibrosant apareixen les malalties anomenades cròniques de l'amiant, que són les plaques pleurals, els agulsaments pleurals, les vestocis, que és la fibrosi del pulmó provocada per l'amiant, les atelectàcies rodones i els vessaments benignes. Tot això és pel mecanisme aquest d'inflamació fibrosant. Però és que, a més, el problema greu, i és el que justifica que tot l'embolic i tot el que estem parlant, és que, a més, és un cancerigen de primer nivell, el qual no és cap novetat mundial, perquè l'OMS ja ho va declarar així el 1977.
0: Caram!
1: Llavors, és el responsable, l'amiant, del 100% de tots els casos de càncer primari de pleura, el mesotelioma. És el responsable, com a mínim, el 10% de tots els càncers de pulmó. És el responsable de molts càncers de laringe, de faringe, d'esòfag i també d'ovari. De fet, l'amiant ha estat el responsable de més de la meitat de tots els casos de càncer d'origen laboral.
0: Uh-huh. Doctor, clar, parlem de... Jo, ara se m'han posat els pals de punta, perquè realment l'afectació és molt més profunda i amb persones potser que no ho relacionarien mai, no? Però, clar, hi ha algun símptoma immediat que ens hagi d'alertar?
1: No. Una de les característiques d'aquesta patologia per amiant és que clínicament s'assembla a totes les malalties respiratòries. És tos, ofec, dolor... Si això és molt inespecífic. No hi ha cap símptoma alarmant.
0: Clar, però vull dir que si jo respiro amiant avui no començaré a tenir tos.
1: Molt menys. Una de les característiques de les patologies per amiant és el seu llarg període de carència, és a dir, de latència. És a dir, que des que penetra l'agent causal fins que es manifesta la malaltia, poden passar, en aquest cas, com a mínim 10 anys i en la majoria de casos de 40-50 anys.
0: Caram.
1: Després d'haver inhalat la fibra aquesta. És una de les característiques principals d'aquest tipus de malalties.
0: Doctor, i per què triga tant?
1: Bueno, perquè el seu mecanisme és lent, és un mecanisme que va provocant petites mutacions genètiques. Aquestes mutacions es van encadenant, van provocant això, reaccions. És així, l'amiant té aquestes característiques. De fet, el principal problema que presenta avui en dia l'amiant, el més important, és el càncer de pleura, el mesotelioma, que té tres característiques importants. Una, com acabem de dir-ho, el seu llarg període de latència. Des que tu estàs en contacte amb l'amiant fins que et provoca la malaltia, en aquest cas porta-li un promig de 40-45 anys, de promig. Llavors, per altre cantó, és la seva similitud, la seva particularitat. Quan veus un càncer de pleura, és sinònim de buscar on va tenir contacte amb l'amiant. L'amiant és l'única gent que el provoca. I després una altra de les característiques és que no s'ha aconseguit trobar mai un dintell de seguretat. Per dir, bueno, a partir, si respires fins a aquest nivell de fibres, tranquil, que no tindràs mai aquest cas. No, no, això no existeix. Això existeix amb les malalties anomenades cròniques. Amb les vestòsies, amb les plaques pleurals, sí que es pot regular, baixant la quantitat de contaminació, que no apareguin aquestes malalties. Però en el cas del càncer no s'ha trobat mai un dintell de seguretat.
0: Clar, anava a preguntar, la nova llei obliga a retirar l'amiant de teulades i canonades i demana la col·laboració ciutadana per localitzar-lo. Però com a ciutadans, com ens podem protegir en el nostre dia a dia i què hem de vigilar si sospitem que en tenim a casa?
1: Doncs l'única forma d'eliminar aquesta pandèmia mundial de l'amiant és desamiantant, és eliminar a l'agent causal. No hi ha altra prevenció. O sigui, sempre hi ha prevencions secundàries, mai està de més portar una vida sana, deixar de fumar, tot això. Però en quant a atacar-ho d'una forma causal, només n'hi ha una forma, és eliminar, és desamiantar.
0: Uh-huh. He llegit una frase d'afectats que deien que si la retirada no es fa amb seguretat, millor que deixin l'amiant on està. Com a metge, comparteix aquesta afirmació?
1: Totalment. Totalment. Sí. O sigui, pensa que l'amiant pot penetrar a un organisme per tres possibilitats diferents. Una, perquè sigui laboral, perquè aquella persona treballi amb el cas, tocant la fibra aquesta. Mm. El segon mecanisme és que siguis un convivent amb un treballador. Aquest treballador arribi a casa sense haver-se sanejat prèviament i llavors el porti a les sabates, al cabell, a la roba, fibres, llavors la família, la dona, la filla gran, expulsant i preparant la roba per la setmana següent per anar a treballar, es contamina.
0: Caram. O sigui,
1: laboral. Un convivent, o bé perquè siguis a prop, o per veïnatge a un focus contaminant local, un focus local. Aquí a Cerdanyola havíem vist molts casos al voltant de la fàbrica sense tenir relació ni laboral ni convivent, només per estar a prop d'un focus contaminant important. Mm-hmm. Són els tres mecanismes pels quals et pots contaminar.
0: Caram, el segon m'ha sorprès molt, i a més aquest és complicat de detectar, potser.
1: Bueno, aquest és un cas que és molt... Els que ens dediquem a aquest tipus de patologia és un cas molt frapant, però molt habitual. Mm. Jo, a la meva estadística personal, des de més de 300 casos de mesotelioma, tinc 50 casos de la senyora o la filla del treballador que es va contaminar per culpa de netejar-li la roba.
0: Caram.
1: Després, ara, actualment, això ha passat molt a la història perquè el treballador laboral, el treballador normalment arriba, abans de sortir de l'empresa, de la fàbrica, passa per les descontaminacions i surt amb una roba de carrer, no surt amb la roba amb la que has treballat. Però això s'havia donat molt anys fins que el treballador arribava a casa tal com sortia de treballar.
0: Uh-huh. Bé, doncs, el que em sobta és que tinguem notícies ja definitives des de l'any 77 i estiguem a l'any 26 encara parlant de com retirem l'amiant de les ciutats.
1: Exacte, això és una història que és tremenda. Tu pensa que l'amiant era dolent, se sabia, inclús a l'època dels romans, ja es parlava de la patologia de l'amiant. Però bueno, a principis del segle XX ja estava superclaríssim. A l'any 1961 ja l'estat espanyol va incloure les vestòsies com a patologia del quadre de malalties professionals. Vol dir que l'any 61 ja hi havia prou constància com per incloure'l dintre, reconèixer la gravetat d'aquesta malaltia posant-la dintre del quadre de malalties professionals. A partir dels anys 80, Europa es va començar a prohibir. Va començar amb els països nòrdics, cap allà als anys 80 ja Noruega, Finlàndia, Dinamarca, el van anar prohibint, van anar baixant. Llavors, el 1992, mentre aquí celebràvem les Olimpiades, a Itàlia ja el van prohibir. 10 anys abans que es prohibís a l'estat espanyol, que es va prohibir el 2002.
0: Déu-n'hi-do.
1: Són aquests 25-30 anys de no reconèixer i de no prohibir-lo és els que fan mal, són els que frapen, perquè imagina't la quantitat de persones que haguessin pogut evitar de contaminar si aquesta prohibició, en lloc del 2002, hagués sigut als anys 80, com altres països europeus. Això, aquesta lentitud, aquesta desídia, aquest deixar passar, és el que ha tingut com a conseqüència mils de morts a l'estat espanyol.
0: Déu-n'hi-do. Doncs la ciència mèdica, que ha parlat clar durant molts anys, i ara la nova legislació catalana finalment posa fil a l'agulla per eliminar un enemic invisible que ja s'ha emportat massa vides. Ens ho ha recordat el doctor Josep Tarrés, i aquesta aprovació de la llei és només el principi d'una carrera de fons, perquè la retirada ha de ser quirúrgica i implacable amb la seguretat. Josep Tarrés, doctor, gràcies per posar-nos llum en aquest tema, i esperem que ara sí que hi hagi celeritat, però sobretot seguretat a l'hora de fer-ho.
1: Vinga, sempre que vulgueu, jo estic molt satisfet i content de col·laborar amb la difusió i l'explicació d'aquesta patologia.
0: Doncs ho farem, doctor, tornarem a parlar. Ara anem a la una, però abans et dic, antojo de una carne espectacular en Barcelona. Entonces tienes que conocer la Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre, en la calle Diputación 239. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem ja a la una de la tarda, de seguida tornem amb el migdia COPE a Catalunya i Andorra, i entre altres coses parlaré de robots i d'hospitals.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí este viernes 19 de junio. Hace calor, ¿eh? Llega el verano con calor, es lo que toca, pero con altísimas temperaturas. Ya sabes, hay que beber mucha agua, hay que ponerse a la sombra y si sales de fin de semana en coche, lleva agua suficiente y ármate de paciencia. Hoy terminan los coles en muchos lugares y habrá atascos de salida de las ciudades. Y seguro que te estás preguntando, bueno, ¿qué hay de nuevo este viernes? Porque ni un día sin su afán, ¿verdad? Bueno, una mala noticia, la primera, no se sabe qué ha pasado, pero las conversaciones de paz que se iban a celebrar esta mañana en Suiza entre Estados Unidos e Irán, tras la firma antes de ayer del acuerdo de paz, pues se han cancelado. Estaba previsto que las delegaciones de Estados Unidos e Irán comenzaran esas conversaciones para negociar esos puntos del memorando de entendimiento, que habría un plazo de 60 días para alcanzar acuerdos, con el estrecho de Hormuz en el centro, pero eso se ha retrasado. Ya esperamos a una explicación en las próximas horas, pero no pinta bien, ¿eh? Otra vez lío. ¿Y en España en qué estamos? Pues en el lío permanente. Un nuevo caso de presunta corrupción que afectaría a la mujer del presidente del gobierno y al empresario Barrabés, que te cuento en unos minutos. Pero primero, mira, hace 19 años, a ver, piensa, para un segundo, 19 años. Hace 19 años igual pediste la hipoteca de tu casa, o te ibas de vacaciones, o compraste el apartamento de la playa que aún estás pagando. Hace 19 años tú pagabas Hacienda, tú cotizabas el IRPF, declarabas tus ingresos, liquidabas el IVA. Porque claro, parece que hace 19 años estábamos en Atapuerca, ¿verdad? A juicio de lo que dijo ayer el presidente Sánchez.
3: Hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Por tanto, pues, se ha legislado, se ha regulado y bueno, vamos a esperar a ver y las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto, ¿no?
0: Claro, hace 19 años te regalaban un pedrusco y decías, no, pues estamos con Pedro y Vilma. En fin, suponiendo que las joyas sean un regalo, que es mucho suponer, ¿verdad? En el año 2007, en este país, España, ser presidente de gobierno y recibir un regalo de 1,3 millones de euros era objeto de declaración. Y si no lo declaraste, pues eres un presunto delincuente fiscal. En el año 2007 en España se empezaron a perseguir la operación Malaya en Marbella, el caso Palmarena, la trama del caso Gürtel. Fíjate tú si se sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es que pretenden que comulguemos con Carlos de Molino, de verdad, y francamente, si tú no sabes quién te regala 1,3 millones de euros, tienes un problema. Si no lo declaraste, tienes dos problemas, de memoria y con el fisco. Es viernes, ármate de paciencia los atascos. El domingo juega la selección española. Titulares.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Ángela Sánchez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar.
0: Begoña Gómez.
4: El juez Peinado abre una nueva línea de investigación. Investiga una de las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés del caso Begoña tras detectar la Fiscalía Europea una posible prevaricación.
0: Vivienda.
4: La compraventa cede un 1,8% en abril, su cuarto mes consecutivo de caída. Las operaciones que más han descendido son las de vivienda de segunda mano.
0: Afganistán.
4: Ha reivindicado los ataques aéreos lanzados en Pakistán contra objetivos de los terroristas del Daesh.
0: Y Nicaragua.
4: El Parlamento Europeo ha suspendido el acuerdo de asociación con el país mientras el régimen de Ortega siga ejerciendo la represión contra su población.
0: Y en el deporte, Movistar nos acerca la información del Mundial con José Luis Corrochano. Buenas tardes, José Luis.
5: Pilar, buenas tardes. El seleccionador Luis de la Fuente estuvo en el partidazo con Juanma Castaño. Habló sobre el mal partido ante Cabo Verde, de los cambios que puede haber el domingo. Defendió a Rodri y habló de los minutos que puede jugar Lamine Yamal el próximo domingo. Concentración de España, Elena Condis.
6: La mala noticia es que Víctor Muñoz será baja contra Arabia Saudí por una nueva dolencia muscular. Anoche el seleccionador estuvo en el partidazo de COPE tarde avisó que puede haber cambios el domingo, pero eso no significa que señale a nadie. Salió en defensa de Gavi, está contento con su partido porque dice dio la amplitud y profundidad que se le pedía. Califica de insultante acusar a Rodri de ralentizar el juego, le ve como el mejor del mundo y al 50% asegura superior a muchos futbolistas. Y esto dice sobre la participación de Lamine Yamal el domingo.
7: ¿Es mejor que juegue los primeros 45 o los segundos 45?
8: Esa es una muy buena pregunta.
7: ¿Lo digo en serio?
8: No, es que muy buena pregunta. Seguramente los partidos se solucionan en los segundos 45 minutos. Los primeros 45 minutos normalmente ganas pocos partidos, pocos. Los ganas en los segundos 45 minutos. Pues valoraremos si nos interesa seguramente igual meter un poco más de marcha al principio o aprovechar la fatiga de los rivales y aprovechar esos minutos finales de Lamine, que es determinante, que exactamente igual que Nico.
5: Es noticia en la concentración de Marruecos que Hakimi ha conocido que será juzgado por violación. Hoy juega o debe jugar a las 12 en el Marruecos-Escocia, el resto de partidos de la jornada a las 9 Estados Unidos-Australia, a las 2 y media de la madrugada Brasil-Haití y a las 5 de la madrugada Turquía-Paraguay.
0: Gracias, Corrochano.
9: Da igual dónde estés.
10: Da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
12: En la misma jugada.
13: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
14: Cuando todo eso llega.
13: Entonces sí. Entonces somos una.
15: Somos una.
16: Somos un
17: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Esto es Mediodía COPE.
18: Migdia.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
5: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Avui és un d'aquells dies marcats en vermell, el calendari de moltes llars. S'ha acabat. Les escoles tanquen les portes i el curs escolar ja és història. Que Déu-n'hi-do quin curs escolar hem tingut, eh? Oficialment, l'estiu com a estació no començarà fins aquest diumenge, tot i que mirant el termòmetre, la calor fa dies que s'ha instal·lat entre nosaltres sense demanar permís. A la llista de temes per als propers minuts tens molt on triar. Ens endinsarem en el futur de la medicina per veure com els robots estan entrant cada vegada més als nostres hospitals per ajudar al personal sanitari i millorar l'atenció als pacients. Escoltarem la veu i les reivindicacions del personal de la Seguretat Social, un col·lectiu clau que demana solucions urgents davant el col·lapse del sistema. Però ara que les aules han quedat buides, la gran pregunta que es fan moltes famílies és: i ara què fem amb els nens? Això també és el títol d'una pel·lícula. Perquè l'estiu ja és aquí, i amb el final del curs escolar, milers d'infants de tot Catalunya comencen una de les aventures més esperades de l'any, les colònies i els casals d'estiu. Demà dissabte arrenquen oficialment les activitats de la Fundació Pere Tarrés, que preveu moure més de 40.000 nois i noies les properes setmanes. Però aquest any, l'inici de la campanya arriba marcat per la reivindicació. En ple debat sobre la crisi educativa i amb el malestar del sector docent de fons, que ha posat en perill les sortides escolars del curs vinent, el món del lleure surt a defensar el seu paper pedagògic indispensable. Per parlar de com es presenta aquest estiu i de per què anar de colònies és molt més que jugar, està amb nosaltres l'Albert Riu, que és director del Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés. Albert, què tal? Bon dia.
20: Bon dia.
5: Bé, Albert, arrenqueu aquest estiu en un moment de clara tensió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de mestres, on s'ha arribat a plantejar la mesura de no fer colònies escolars al curs vinent com a protesta. Des de la Fundació compartiu moltes de les preocupacions dels docents, però com veieu que un espai tan vital com les colònies acabi convertit en un element de pressió política?
20: A veure, d'entrada ara nosaltres la mirada la tenim projectada sobre l'estiu, com bé deies, o sigui, les colònies de vacances estan, per entendre'ns, desafectades de tot aquest debat. Comença l'estiu, comencen les vacances i estem doncs entusiasmats, preparats i amb ganes de que els infants, adolescents i joves gaudeixin del millor estiu en les colònies, els casals i amb totes les propostes que com a entitat doncs estem portant a terme. I és cert que acabem un curs escolar en el que doncs malauradament hi ha aquesta crisi educativa, no?, que feies referència, i que nosaltres vivim doncs amb tristesa i amb preocupació, perquè al final nosaltres formem part del món educatiu i és clar, com que ens sentim membres del món educatiu, col·laborem i estem en el dia a dia a l'escola, a l'espai educatiu del migdia, que són els menjadors escolars, estem en les colònies escolars, en les extraescolars, és a dir, nosaltres formem part, no?, d'aquest món i, per tant, en certa manera, i ho exemplifiquem així, home, ens agrada pensar que estem al mateix vaixell que els mestres i professors. Entenem que les situacions, entenem algunes de les situacions de les que els mestres doncs, es queixen i fins i tot, com deies, les compartim, però, clar, veiem amb tristesa doncs, aquesta... que una de les dels mecanismes doncs, de pressió que hagi pogut fer el sector escolar, en aquest cas, no sector educatiu, sinó sector escolar, doncs hagi estat bé boicotejar una activitat que estem duent a terme doncs, els companys de viatge, que som doncs, aquests professionals de l'entorn de l'educació en el lleure, els monitors, les persones que treballem a les cases de colònies, tot aquest col·lectiu i tants altres que se'n veuen afectats quan els mestres doncs, proposen aquest tipus de boicot. Nosaltres esperem que això es recondueixi, esperem que es reflexioni, i entre altres coses, perquè també sempre hem dit que aquesta mesura de boicot, en el fons, és una mesura molt poc efectiva. Nosaltres no tenim cap mena de mecanisme per contribuir en la solució del problema. I, per tant, que, en certa manera, doncs, es perjudiqui un sector que, com dic, nosaltres ens agrada pensar que formem part d'aquest sector educatiu, d'aquesta família educativa, no? En certa manera que es perjudiqui a un sector que no tenim cap mena de possibilitat d'actuació, doncs la veritat és de que ho vivim amb certa tristesa. Mm-hmm.
10: Albert, parlem de l'àmbit econòmic, perquè més enllà del context polític, doncs hi ha una realitat econòmica que és dura al carrer. L'any passat, més de 7.000 dels infants que van anar amb vosaltres ho van fer gràcies a una beca. Aquest estiu, amb la inflació i les dificultats que arrosseguen moltes famílies, fins a quin punt heu hagut de redoblar els esforços perquè cap infant es quedi a casa per motius econòmics o per necessitats educatives especials?
20: Doncs, com bé dius, i ara tornem a l'estiu, mesos de juliol i agost, en el que amb tots els mecanismes no, que ens hem dotat no, de serveis socials, d'atenció a la infància, als menjadors escolars, tot això deixa de funcionar i, per tant, hi ha moltes famílies que veritablement viuen amb una preocupació com finançar, com costejar doncs, la necessària activitat que han de tenir els infants, algunes d'elles per temes de conciliació, altres per temes de poder complementar doncs, un estiu que vagi més enllà doncs, del sofà, la pantalla no? I el joc buit a la plaça, per entendre'ns, doncs moltes famílies viuen amb aquesta preocupació perquè veritablement estan en situació de vulnerabilitat, com bé deies, i realment la Fundació Pere Tarrés doncs, pensem que contribuïm notablement a través d'aquesta campanya de beques, que per nosaltres sempre hem dit que té un triple objectiu, o sigui, d'una banda, sensibilitzar la població, n'hem de ser conscients que quan l'escola tanca, molts infants, moltes famílies tenen dificultats per saber què fem als seus infants i fins i tot per garantir amb una certa estabilitat i amb una certa, diguéssim, normalitat l'àpat del migdia, no? Quan els menjadors escolars fan una funció en aquest sentit molt, molt important, no? I, per tant, quan això arriba a l'estiu, doncs cal entendre que això s'atura. El segon objectiu és recollir fons i aquí animo a tothom qui vulgui doncs, que ens pugui ajudar a fer-ho possible. I el tercer objectiu és doncs, això, organitzar activitats i becar. I aquest any ens plantegem becar fins a 7.500 infants. Això són més que l'any passat. Per nosaltres és una satisfacció poder arribar a més, tot i que, doncs, home, no deixa de ser una dada que certament el que visualitza és una situació doncs, que continua sent greu.
10: No, això no va dir, que és que aquesta dada, el problema és que explica un altre problema creixent, a més. Per tant, sí, ens hem de posar mans a l'obra, evidentment, no nosaltres, però algú s'hi haurà de posar mans a l'obra.
20: Sí, escolta... La satisfacció és que ho podem arribar a fer possible, però certament el que això denota és que la situació de pobresa infantil a Catalunya és una realitat preocupant que s'ha d'atendre.
10: Sí. Aquest any recupera una iniciativa històrica que feia més d'una dècada que no es veia, el Lleure Fest, que el 9 de juliol aplegarà 1.300 joves al parc de la Ciutadella. Per què es fa necessària aquesta gran mobilització ara mateix?
20: Doncs perquè ho hem de celebrar, és a dir, les activitats d'educació en el lleure són sobretot doncs, això, un espai per divertir-nos, per passar-nos-ho bé i, com tu deies, per aprendre i per gaudir dels companys, dels amics i de l'estiu, no? I en aquest sentit, doncs, aquest Lleure Fest, que és la festa dels casals, que estem a la ciutat de Barcelona i que el que volem és aplegar doncs, a tots els infants que estan fent casal amb la Fundació Pere Tarrés, amb els centres d'espai vinculats a la Fundació, amb els centres socioeducatius, doncs que ens puguem trobar i fer això, celebrar que ens ho estem passant bé, que estem gaudint de l'estiu i que aquestes activitats doncs, tenen tot el sentit del món.
10: Albert, aquí estem i el lleure també educa.
20: Oh, i tant. I en realitat, totes les actuacions...
10: No sé si és el lema o podria ser un lema.
20: Bueno, exactament el lema, o sigui, no sé exactament quin és, perquè els companys que ho estan portant doncs també estan així com reservant les sorpreses, no?, per últim moment, però certament el lleure no és que també eduqui, és que el lleure sobretot eduque, no? Mm-hmm. Nosaltres diem que les activitats d'estiu són uns moments privilegiats, perquè hi ha una cosa, no? Quan un infant va a l'escola, sap que va allà per aprendre, no? I per tant, la receptivitat doncs, és una. Segurament, doncs, per sort, doncs, és oberta i amb ganes d'aprendre, etc. No? Però quan va al casal no hi va amb la pretensió d'aprendre res. Però, en canvi, quan hi ha uns monitors que han preparat unes activitats amb una intencionalitat, amb la voluntat de provocar experiències que, en certa manera, doncs, obrin horitzons, obrin mirades als infants, tot això és el que va conferint amb aquests infants a través d'aquestes experiències viscudes amb sentit i planificades, és el que els va conferint un pòsit nou, no? un creixement nou, no? En la seva etapa de creixement com a persones. No? I això és el que veritablement eduque. Nosaltres no transmetem continguts, evidentment, no? Això li toca a l'escola. Nosaltres, a partir de l'evidència d'experiències reals, els jocs, les excursions, les sortides, amb totes les activitats de nit, les descobertes, tot això, el que pretenem és provocar experiències que deixin pòsit, i aquest pòsit és el que finalment doncs, acaba construint a la persona. No? I això és el que després, no, amb el temps, doncs, acaba edificant-se en això que en diem els valors. No? I que, per tant, doncs, és aquesta educació en valors que acabem fent en les activitats d'educació en el lleure.
10: Albert, escolta, anem a parlar de coses ja importants, perquè dèiem que aquest dissabte és demà, i demà a les 8 del matí motxilles que començaran a carregar-se a l'espai Trencaclosques de Barcelona per donar el tret de sortida oficial. Escolta, després de tants mesos de preparació, de totes aquestes doncs, històries que hi ha hagut aquest any, què se sent en veure les primeres llistes, els autocars i sobretot la il·lusió dels primers nens i nenes que surten cap a les cases de colònies?
20: Doncs jo crec que ho has dit tot, no? Veritablement és un moment molt esperat perquè, com bé dius, doncs portem temps preparant les activitats i especialment ara feies referència a l'Esplai Trencaclosques, al Centre d'Esplai Trencaclosques, que és dels primers que té ganes ja de sortir, no? I d'anar doncs, a fer colònies. Els monitors i monitores cal dia, que són també voluntaris i que fan aquesta activitat, doncs, tots els dissabtes de l'any i que a l'estiu doncs, fan aquestes colònies doncs, des del voluntariat, bé, estan entusiasmats. També per ells és un moment significatiu, també per ells és un moment important doncs, a la seva vida i, per tant, les famílies que hi confien doncs, trobaran unes persones entregades, unes persones, els monitors, properes generacionalment als infants que el que podran és això, gaudir de tota una colla d'experiències fora de l'àmbit familiar, fora de l'àmbit escolar, que els ajudarà a créixer. I això és veritablement l'important.
10: Doncs ja ho veieu, el lleure no és només oci o conciliació familiar, és sobretot una eina clau per al desenvolupament emocional i social dels nostres infants, i més en moments complexos com els actuals. Albert Riu, director del Servei Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, gràcies per acompanyar-nos avui, sobretot per l'esforç, per aquesta xifra que ens has donat de famílies o de joves becats, i que vagi molt bé l'estiu, que vosaltres comença la temporada alta ara.
20: Sí, sí, s'aturen les escoles i nosaltres engeguem màquines, amb ganes i amb energia, sí, sí.
12: Los españoles sabemos esperar. Esperamos hasta el minuto 116 para tocar la gloria, pero hay esperas que sobran. Las de una reclamación, las de quien te da largas, no. N-O. No a conformarte, no a renunciar a lo que te corresponde. Porque con Legalitas decir no es mucho más fácil. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
1: Escuchas Mediodía Cope.
14: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
15: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
16: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
21: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
22: Por cierto, ¿y tu dolor de cabeza?
23: Genial, ya, parece que bien. Ese disco de vinilo que me recomendaste es como magia.
22: Uy, vale para todo. Es el disco que me pongo cuando me duele la garganta.
24: La música hace que un día sea mejor. 20% de descuento en dos o más discos del 18 al 21 de junio. En tienda web y app. El Corte Inglés.
25: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
26: Yo no paro de darle vueltas a esto.
27: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
28: En Alcampo, del 19 al 21 de junio, tienes la ración de dorada a 8,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
29: En Alcampo sales ganando.
12: Doncs apa, que ens acostem una mica més a dos quarts de dues de la tarda. Et deia al principi que anem a parlar de robots i d'hospitals. Fa dies que estem parlant de grans solucions i d'innovacions amb tema d'hospitals, grans invents, i que a més arriben des de casa nostra, però resulta que a la Vall d'Hebron han fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió. Aquest sistema permet provocar menys dolor i una recuperació més ràpida que amb els sistemes robòtics convencionals. Pol Matavacas, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
12: Escolta, que tu t'has acostat a l'hospital avui. Heu vist, ha sigut només una sessió informativa o heu vist in situ com es fa això?
7: No, ha estat només una sessió informativa, una compareixença dels doctors que han dut a terme una operació, que ara ho anirem explicant a poc, però si et sembla, primer començo explicant una mica el sistema.
12: Aviam.
7: Doncs posem-li nom al sistema, és el Shurui Single Port, desenvolupat per l'empresa xinesa Surgery Robotics. Aquest nou sistema permet introduir tots els instruments quirúrgics de curvatura contínua, a més d'una càmera de visió 360 graus, per un únic orifici. I algú pensarà, val, doncs, la mobilitat què tal? Doncs mira, des d'allà ens hem d'imaginar que són com els tentacles d'un pop. Es despleguen tots allà dins i permet més mobilitat, permet poder fer coses amb més precisió i maniobres de difícil accés, habitualment, i amb molta més precisió, evidentment, que una mà humana. El doctor Virós explica quins són els canvis que porta aquest nou sistema de cirurgia.
30: La cirurgia mínimament invasiva que fèiem amb els pacients havia de ser feta a través de diferents entrades amb el pacient, i això, doncs, evidentment, comporta una morbilitat, un dany al pacient

0: Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
1: És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
2: Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment, però Girona. Un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
0: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
3: Esports.
4: Cope Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Escuchas Cope.
5: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.

0: Doncs apa, que hem passat ja de dos quarts de dues, sóc el Ricard Álvarez. Tot seguit posem sobre la taula la darrera hora esportiva, l'estat de les carreteres i també parlem de la previsió meteorològica. Si estàs a punt de sortir de casa, posa't còmode, perquè aquesta tarda ens espera un ambient una mica més càlid. Les temperatures màximes pujaran una mica respecte a les d'ahir, així que la calor es farà notar una mica més. Pel que fa al cel, a gran part del país passarem la tarda amb el sol com a protagonista, tot i que aniran creuant algunes bandes de núvols alts que el deixaran una mica enterenyinat. On sí que es notarà més és el Pirineu. De fet, a partir de migdia creixeran núvols d'evolució que podrien deixar algun ruixat feble, sobretot a la zona més occidental. Cap a la tarda, aquests núvols també podrien treure el cap ja per les comarques de Ponent. Un detall important a tenir en compte és l'ambient. No espereu avui un cel blau radiant, ja que tenim pols en suspensió i això farà que la visibilitat sigui només regular a molts punts. Pel que fa al vent, bufarà en general de component sud i est. Serà entre fluix i moderat, però atenció si esteu a la costa o al prelitoral de Tarragona, perquè a partir del migdia s'esperen algunes ràfegues fortes. Ja de cara a la nit, el vent afluixarà del tot i quedarà variable. I recorda que a partir de diumenge arriba, sobretot, es notarà aquesta onada de calor persistent. Busca ombres, hidrata't amb aigua i paciència. Aviam, com estan les carreteres? Bé, doncs les carreteres que segur que tenen els col·lapses habitual dels divendres. Molta paciència també, si et deia paciència amb el tema de l'onada de calor, amb el tema del trànsit també, eh? Tens tota la informació també a través de la web de trànsit de la Generalitat de Catalunya, que ara no podem establir aquesta connexió, però vaja, ull, sisplau, paciència i molta cura. Parlem d'esports, ho fem amb l'Edu Badia. Edu, què tal? Bon dia.
1: Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
0: Doncs escolta, comencem parlant del Sabadell, perquè ha arribat l'hora de la veritat, oi, de la temporada.
1: Sí, a un partit de segona divisió, el conjunt de Ferran Costa busca el segon ascens consecutiu. Si guanya el Zamora, partit que comença a les 9 del vespre, tornarà al futbol professional 5 temporades després de baixar. El Sabadell va perdre 1-0 al partit d'anada, però en té prou amb una victòria per la mínima per haver aconseguit una millor classificació a la fase regular de primera ref. Ja no queden entrades, a la nova Creu Alta hi haurà ple a l'estadi Vallèsa. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
2: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. I quan veus que des de fora t'intenten dinamitar, atacar, hòstia, vol dir que ho estem fent bé. Totes aquestes coses les hem guanyat nosaltres, estan molt junts, fent les coses molt bé. El que hem de fer és jugar un grandíssim partit de futbol, però alhora anar a cada pilota sabent que representem una ciutat sencera.
1: Un Ferran Costa que recupera el Pichichi, el davanter argentí Agustín Coixa, després de complir un partit de sanció. Avui també, però a les 7 de la tarda, l'Igualada d'hoquei patins està obligat a guanyar el tercer partit de la final contra el Liceo i seguir viu al playoff pel títol de la Hockey Lliga. Si guanya, el diumenge jugaria el quart partit també a les Comas, a 8:45 del vespre. El jugador local, Miguel Canadillas, no dona res per perdut.
3: Es verdad que vinimos de un 2-0 y con dos partidos malos, pero bueno, este equipo la verdad que ha demostrado que sabe recomponerse en los malos momentos y además en unas finales de la Hockey Liga, que ya el club lleva 20 y pico años sin estar, pues con la máxima ilusión, además jugando en casa con toda nuestra gente, que el pabellón va a estar lleno, pues con muchas ganas ya de que llegue mañana a las 7 de la tarde y la verdad que también con confianza de que se puede remontar esto.
1: L'altra cita del dia destacada és l'inici de la Volta a Catalunya en categoria femenina en 3 etapes, la primera amb sortida i arribada avui a Santa Susana i amb Paula Blasi com la gran favorita a la victòria final. És la valoració del director de la Volta, Rubén Peris.
4: Doncs la veritat és que és una gran alegria. L'explosió ciclista de la Paula, per nosaltres com a organitzadors i com a catalans, doncs és una gran il·lusió. Amb la Paula, amb moltes altres corredores que estaran aquí, espero una volta molt disputada i molt agradable i molt atraient de cara a les persones que la vegin in situ, a les carreteres, i també per les que la segueixen a través dels mitjans informatius.
1: En un dia, Ricard, també marcat per la gran victòria ahir del Barça de bàsquet al Roig Arena, la pròrroga per 112-113 en el primer partit de la final de la Lliga CB. Satoranski es dubta de cara al segon partit de demà a les 8 del vespre i, segons ha pogut saber Sportscope, a la base del Mònaco, Mike James, no jugarà al conjunt blaugrana de bàsquet la pròxima temporada. L'operació estava pràcticament feta, però el Barça ha fet marxa enrere en les últimes hores. I també destacar la gran victòria del Barça de futbol sala contra el Pozo, 6-1. El conjunt de Javi Rodríguez està només a una gran victòria, a una victòria de guanyar, millor dit, el títol de Lliga. I és notícia també d'última hora, Ricard, t'apunto que Sergi Roberto ha deixat el Como italià. Finalment, l'excapità blaugrana deixa el Como de Cesc Fàbregas a final d'aquesta temporada.
0: I sabem, es retira?
1: No, es retira, no, deixa el conjunt italià, ho ha fet oficial fa uns minuts el Como, el Como que jugarà la temporada que ve Lliga de Campions, i deixa el conjunt de Cesc Fàbregas.
0: Edu Badia, que tinguis bon cap de setmana.
1: Igualment, Ricard, que vagi... Sí, compta amb aquest tema, que vagi molt bé.
0: Una abraçada,
1: fins ara.
0: De seguida, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra, parlem de les dificultats que tenen el personal de l'administració pública i també viatjarem a Lleida per descobrir l'Institut d'Estudis i l'Erdencs, aquí, d'aquí un minut.
5: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
6: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
5: Suscríbete.
7: El Mundial se juega en COPE. Este viernes, desde las 8:30 de la tarde, Estados Unidos, Australia.
8: ¿Cambios preparados para la segunda parte?
7: La madrugada del viernes al sábado, a partir de las 2, Brasil, Haití.
9: ¿Qué puedes hacer, dormir? Eso está sobrevalorado.
7: Y el domingo, nueva oportunidad para los nuestros. España, Arabia Saudí.
10: Hay que ganar, ganar y ganar hoy.
7: Vibra con el Mundial en COPE. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
11: ¿Y si estudiar educación fuera vivirla desde el primer día? Elegir qué estudiar es importante. En Scuni formamos a futuros profesionales con grados y dobles grados en educación social, educación infantil, primaria y pedagogía. Y además, contamos con becas y ayudas al estudio para que puedas llegar hasta el final. Scuni, somos educación.
12: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
13: Dormir de mil maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Del 18 al 30 de junio en Hipercor y en hipercor.es. Paga cómodamente tus compras con tu tarjeta Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es.
14: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
15: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
14: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
15: Máster Universitario en Radio COPE.
14: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
16: ¿Sientes el deseo de caminar junto a otros? Pues la Acción Católica General te invita al encuentro de laicos de parroquia los días 24, 25 y 26 de julio en Málaga. 3 días de oración, encuentro y misión para todos los laicos de nuestras parroquias, para niños, jóvenes y adultos. Porque acompañar transforma. Compartiendo caminos, acompañando esperanzas. Infórmate en tu parroquia o en Acción Católica General. Te esperamos.

0: Mira, el que fem ara és viatjar cap a Lleida, perquè si has de visitar la ciutat, hi ha un lloc a peus de la Catedral Nova i a peu de l'eix comercial de Lleida, que és l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que popularment doncs el coneixem com l'IEI. És una institució molt antiga, amb molta història, sobretot l'edifici, i a més amb una activitat de present i de futur que crec que val la pena que coneguem perquè és molt interessant. I per fer-ho, doncs escolta, està el director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida avui amb nosaltres. Andreu Vázquez, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, de moment el lloc és privilegiat, davant de la Catedral Nova, a peu de l'eix comercial de Lleida.
1: Sí, sí, la veritat és que tenim una joia, és una de les joies que tenim a la ciutat de Lleida, que representa l'únic edifici que hi ha a la ciutat de Lleida i al conjunt de la plana, del gòtic català. Això també ens explica molt la història, no? El per què és l'únic edifici que hem pogut preservar. I la veritat és que ens fa molt orgullosos que a dia d'avui sigo a la seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. L'edifici és del segle XV, un antic hospital, i que a començament del segle XX se transforma en aquesta seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, en la seu cultural de la província de Lleida.
0: Uh-huh. Andreu, la tasca principal avui en dia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, si és que n'hi ha una només, uh-huh, quina seria?
1: És difícil definir-ho en una, perquè nosaltres tenim una doble vessant. Per una banda, som el Departament de Cultura de la Diputació de Lleida i, per tant, ens encarreguem al final de la tramitació de totes les subvencions de caire cultural que mou la Diputació de Lleida, tant amb entitats privades com amb associacions sense ànim de lucre i, evidentment, i també principalment, als diferents ajuntaments. Però, per una altra, també som un centre d'estudis. Nosaltres mateixos configurem com un centre d'estudis amb diferents seccions que pretenem aprofundir en la divulgació tant científica com artística, i també promovem una certa producció cultural al voltant del conjunt de la província.
0: Uh-huh. Si voleu, si esteu per la zona, evidentment podeu entrar a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Hi ha zones, evidentment, privades, però hi ha zones públiques de visita. Tenim sales d'exposicions, tenim una biblioteca de veritat, uh-huh, que és espectacular, que és per visitar, uh-huh, i després, si vols, com a començament i com a centre, el pati.
1: Sí, sí, sí, el pati és un dels elements, si l'IEI és un dels elements representatius de la ciutat, el pati és la joia d'aquest element. Està molt dins de l'imaginari de tota la ciutadania de Lleida i del conjunt de la província, amb la canària que ve a la font. Tenim la font on fem, per exemple, l'ou com balla, conjuntament amb els companys de l'associació del Corpus de Lleida, i sí, intentem que sigui un espai molt viu, tant amb les exposicions. Tenim diferents espais expositius que sempre estan oberts a les diferents propostes, la pròpia biblioteca i l'aula magna, que la intentem omplir de diferents activitats culturals i també divulgació científica. Sí, ara tenim dues exposicions, per exemple, i, bueno, i diferents activitats que farem durant tot aquest mes.
0: Escolta, ara insisteixo en el pati de l'IEI. Sí. És increïble perquè el pati, caminant des de l'eix comercial, deu estar, Andreu, a 15 metres, caminant, no gaire més, eh?
1: No, està justament al mig del l'eix comercial. Sí, sí.
0: O sigui, 15 metres, des de l'eix comercial, sí, entres per la porta de l'IEI i no tens cap obstacle i vas directament al pati. No. Us puc assegurar que aquest pati, està fet de tal manera que tu, quan entres al pati, hi ha una pau i una calma. Quan a 15 metres hi ha un xivarri i un pas de gent, que és increïble.
1: És així. Està fet
0: d'una manera que mira, a vegades, jo ho he fet alguna vegada, entro, m'assec un moment, no sé, em recarrego i torno a sortir.
1: Sí, sí, sí, és molt bonic, amb tota l'escalinata també, li dona una... és molt xulo.
0: Us recordo la plana web www.iei.cat, és així de fàcil, iei.cat. Aquí trobareu, entre d'altres coses, el que ens avançava ara el director, el tema de les exposicions. És un tema que cuideu al llarg de l'any, vosaltres.
1: Sí, intentem que sempre hi hagi diferents tipus d'exposicions. Tenim una sala, la sala gòtica, que és també pensada per un art més contemporani, i les altres dues sales, la zona 0 i l'espai, que siguin, volem que sigui més obert al conjunt de la ciutadania, les diferents associacions també, i que tenen segurament un caire més divulgatiu. Mm-hmm. En aquest sentit. Ara, en una d'elles, per exemple, en aquestes dues, que són les més petites, estan unides i estem fent una sola exposició vinculada al món de l'agricultura, però des de tots els punts de vista, utilitzant la botànica, en lloc de la humanitat, tots utilitzant la botànica per construir diferents estris.
0: També sou la seu de nombroses xerrades, col·loquis. Sí. De fet, ara en teniu un que és el centenari de vida lleidatana.
1: Exacte. Això també em fa estar molt, molt contents perquè és un espai, un cicle que hem organitzat conjuntament amb dues entitats importants de les nostres terres, com són la Fundació Horitzons 2050 i l'Ateneu Popular de Ponent, per celebrar, commemorar el centenari d'una revista que va ser molt important en la vida cultural de la Lleida de començaments del segle XX, com era la vida lleidatana. Ara estem fent un cicle durant tot l'any i la propera, que serà el dimecres 1 de juliol, parlarem més específicament sobre cultura. Parlarem sobre cultura, Lleida i acció. Bueno, crec que serà molt, molt interessant, la veritat.
0: Abans he passat ràpid per un altre racó de l'IEI que és digne de visita i és la vostra biblioteca. Una biblioteca que sí que és veritat que va estar uns anys tancada per problemes estructurals i que s'havia de refer tot el tema del sostre, però crec que ara la teniu oberta. No sé com la definiries, aquesta biblioteca.
1: Perquè la gent mos entengui, sinó la vista, és com una petita similitud de la biblioteca de Harry Potter.
0: Ajà.
1: Sí, és una biblioteca tota de fusta, que és la veritat, és molt maca, molt... Bueno, està molt bé. I el més important per nosaltres, evidentment, la part estètica és important, perquè la gent la pugui venir a veure, perquè, bueno, és molt bonica, però sobretot és que és la seu de tots els fons bibliogràfics que tenim al IEI, que som el gran referent, sobretot, d'estudis en publicacions d'estudis locals. Tenim un gran fons d'aquest tipus. I tenim, bueno, molt contents amb tota la gent que utilitza la biblioteca i fons.
0: Molt bé, doncs estem parlant amb l'Andreu Vázquez, és el director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida. D'això en parlarem més endavant, director, però anem a avançar-ho, que vosaltres també teniu festa major.
1: Sí, tenim festa major, la vam començar el 2020 amb motiu de la pandèmia, quan no hi havia res de programació, se va intentar fer una mica d'espurna perquè tornés l'activitat cultural. I l'han mantingut i ara l'estem intentant convertir en una mostra de tota l'activitat cultural que es produeix a les nostres comarques.
0: Molt bé.
1: Que es pugui veure tota la potència que tenim també com a indústria cultural.
0: Mm. En parlarem més endavant perquè la vostra festa major és el juliol, del 13 al 19 de juliol, en el que doncs, cada dia hi haurà alguna activitat o més d'una. Si aneu a la web, ja estan penjades, iei.cat, jo no se'n vull avançar cap, perquè aquí la gràcia és que després els anirem desgranant, però sí que agafeu la vostra agenda i us marqueu aquests dies. Del 13 al 19 de juliol és la festa major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida d'aquest 2026.
1: Exacte.
0: Doncs escolta, jo insisteixo, només per passejar-t'hi, per visitar-ho, val la pena. A més, escolta, exposicions, xerrades, col·loquis, aquesta biblioteca, aquesta història, aquest fons bibliogràfic que podreu trobar i després totes aquestes activitats que tenen lloc al cap de l'any és el que trobareu a l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida, davant de la catedral en ple eix comercial de Lleida. Director Andreu Vázquez, escolta, gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Doncs apa, que ens n'anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Recorda que... Vaja, recorda... T'ho dic d'aquesta manera, però que arriba la onada aquesta de calor, que diumenge arriba l'estiu, almenys el de les estacions de l'any, que ja fa dies que hi anem. Meteorològicament ja saps que sempre diuen que l'estiu comença l'1 de juny, però a nivell de temperatures, doncs bé, ja està fent força calor, però que a partir de diumenge, ull on estiguis, sisplau, busca ombra, evita l'exposició directa del sol, que serà, la radiació serà molt potent, la màxima de l'any. Estem just al punt arribant, on el dia serà el més llarg i la nit la més curta. Això serà la revetlla de Sant Joan, si vols. Però vaja, que t'has d'hidratar molt amb aigua. Si no, no funciona, ha de ser amb aigua. La resta, doncs, que vagi arribant amb moderació, evidentment. Soc el Ricard Álvarez, va, que ens plantem a les 2 de la tarda en 20 minuts. El Sergi Tor et posa sobre la taula tota la informació del dia de manera ordenada, amb dades, perquè sàpiguis per on està passant l'actualitat del dia. És divendres, aprofita el cap de setmana, costa molt d'arribar, després passa rapidíssim, i dilluns hi tornem a les 12:20 des de Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra. Que acabis de passar bon divendres. Una abraçada.

0: 2 quilòmetres de circulació intensa, sentit Nus del Llobregat, i també a la C31 i a la C32.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Com hem dit, som en portes d'una autèntica onada de calor, ja ens podem preparar. Temperatures de 43 graus aquest diumenge a la tarda, algunes zones de les Terres de l'Ebre i també de Ponent. Però a més, en zones hi haurà aspectes com la tempesta seca i pols en suspensió que provocaran una sensació tèrmica encara molt més elevada. Ramon Pascual, delegat a Catalunya de l'AIMET, confirma l'entrada d'aire procedent d'Àfrica a partir d'aquest diumenge i tempestes seques a zones de Catalunya. Vaja, que arriba un infern.
3: Sobretot a la Vall de l'Ebre, al sistema ibèric, menys possibilitat al Pirineu, que seria que és una zona on aquests darrers dies sí que ja estan havent-hi algunes tempestes, i el fenomen de la pols en suspensió, doncs sí, perquè la massa advectada, la massa d'aire que ens arribarà, és del sud, per tant del nord d'Àfrica, i vindrà carregada d'aquest element de pols en suspensió.
0: I aquesta onada de calor coincideix amb la revetlla de Sant Joan, jornada també prèvies de petards i foc. Quines són les recomanacions per la seguretat a Marc Monclús?
4: Amb les temperatures a les que s'arribarà aquest cap de setmana, quan entrem a la primera onada de calor de la temporada, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat hidratar-se molt i evitar sortir al carrer a les hores de més sol.
5: Recomanem, sobretot, evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor, anar molt en compte amb això.
4: A més, aprofitant que la setmana que ve se celebrarà la revetlla de Sant Joan, la mateixa Imma Soler ha demanat a la població evitar fer activitats que puguin comportar risc d'incendi. És per això que demana precaució i, sobretot, trucar al 112 en cas de veure columna de fum o inicis d'incendi.
5: Sobretot tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin al 112. Una trucada al 112 és molt important pels operatius perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
4: Claudi Gallardo, cap de suport de bombers de la Generalitat, s'ha sumat a la crida de Protecció Civil. A més, afegia que estan preparats i que tenen recursos personals amb el dispositiu especial que s'ha activat. En cas de que sigui necessari, actuar davant d'aquesta situació de perill.
6: Al final és un escenari en el que se sumen moltes variables que poden ser generadores de tenir serveis, no? Que nosaltres com a gestors de l'emergència des del cos de bombers ens preocupa. Llavors, evidentment, doncs, fer una crida a la prudència, però en tot cas, doncs això, també doncs, donar missatge per part del cos de bombers, doncs, que estem preparats i enfocant aquesta situació de si hi ha ignicions en aquestes zones de risc, treballar de forma proactiva, ser contundents i anar doncs, recuperant els recursos.
4: Així doncs, tal com han demanat les autoritats, cal vigilar i tenir prudència aquesta revetlla.
0: I amb aquesta previsió de fortíssimes calors, clar, els aires acondicionats a les cases aniran a màxima potència. S'ha de tenir en compte que en la previsió d'aire la baixada d'un grau significa, en aquest cas, que s'incrementa el consum elèctric un 7%. És a dir, per cada grau d'aire condicionat que baixem, s'incrementa el consum elèctric un 7%. A més, l'entrada del sol a un immoble fa pujar la temperatura entre 2 i 5 graus. Bona solució són les finestres baixades. L'altra és l'aire condicionat, però això significa un increment important de la factura elèctrica. La meitat de clients a Catalunya ja té una potència d'electricitat superior a les seves necessitats. Marc Puerto, quines mesures d'estalvi tenim per evitar que la factura de la llum sigui molt cara?
7: El primer impuls quan arriba una onada de calor és sempre encendre l'aire condicionat. És gairebé inevitable, però tot i això hi ha una sèrie de recomanacions que poden ajudar-nos a mantenir la casa fresca sense disparar el consum elèctric. Dani Salazar, director de HelloWatt, explica quins són els errors més habituals que cometem i quins hàbits fan que la factura s'encareixi en el dia a dia.
8: Un error que tenemos es
2: pondré el aire lo más bajo posible, la temperatura más baja posible, con la idea de que así te va a enfriar.

0: Els bombers van localitzar el cos sense vida del noi d'únicament 20 anys en una zona pròxima a la Font de les Tàpies. I la Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió. Aquesta nova eina permetrà fer 300 operacions més l'any. S'ha realitzat ja amb una ureterrenofrectomania a un nen de 12 anys, al qual se li va extirpar a principis de juny un ronyó i el seu urèter després que una infecció causada pel dipòsit de múltiples pedres, algunes de la mida d'una cirera, deixés l'òrgan sense funcionar, Pol Matavacas.
1: Aquest sistema és el Shurui Single Port, desenvolupat per l'empresa xinesa Surgery Robotics. Aquest nou sistema permet introduir els instruments quirúrgics de curvatura contínua a més d'una càmera de visió de 360 graus per un únic orifici, i des d'allà es despleguen com els tentacles d'un pop. Aquest equip permet maniobres d'una precisió difícil d'assolir amb la mà humana. El doctor Virós explica quins són els canvis que porta aquest nou sistema de cirurgia.
2: La cirurgia mínimament invasiva que fèiem amb els pacients havia de ser feta a través de diferents entrades amb el pacient, i això, doncs, evidentment, comporta una morbilitat, un dany al pacient, que nosaltres, doncs, en tot moment el que volem és intentar disminuir-lo. A més, això també ens dificulta determinades cirurgies i determinats abordatges que fem als pacients. Per aquesta raó, des de la Comissió de Cirurgia Robòtica, doncs, vam iniciar el projecte, amb l'ajuda de la direcció del centre, d'introduir un sistema novedós, un sistema innovador que poguessin fer cirurgia a través d'un sol orifici amb els nostres pacients.
1: El noi que va rebre aquesta intervenció va ser l'Ilias, a qui li van fer una extracció de ronyó i urèter que s'havien infectat i havien deixat de funcionar. Segons la doctora Arroyo, aquest sistema quirúrgic monoport ha facilitat l'extracció del ronyó i l'urèter complet amb una sola incisió gràcies a la mobilitat del sistema. Pel que fa a l'Ilias, ell reconeix que la seva recuperació va bé i està a prop del 100%.
0: Doncs una excel·lent notícia. Atenció amb aquestes dades, i també finalment hi ha un desenllaç llargament esperat. Després de 20 anys de reivindicacions veïnals i 6 anys, de tramitació parlamentària, el Parlament de Catalunya ha aprovat la primera llei catalana per erradicar l'amiant. La llei incorpora el reconeixement de les víctimes, crea un cens català de l'amiant, obre línies de subvencions per facilitar-ne la retirada i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les obligacions fixades per la normativa. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i el col·lectiu de jubilats de Macó Salstom, dos dels principals impulsors de la iniciativa, celebren l'aprovació d'aquesta llei com una fita pionera i gairebé única a escala internacional. Tot i això, adverteixen que ara caldrà garantir recursos econòmics. Joan Maria Soler, portaveu de la Comissió contra l'Amiant de la Federació, assegura que la feina no s'acaba amb l'aprovació de la normativa.
3: Retirar l'amiant de manera segura, doncs, és car i es necessiten ajuts de l'administració. Ara bé, aquest amiant instal·lat després de, com a mínim, mig segle, ja està en unes condicions molt deficients a nivell general, i això fa que sigui un element molt perillós perquè desprèn amb molta facilitat fibres que són cancerògens.
0: Quin és el perjudici del amiant? El material que es va utilitzar a les construccions de la dècada dels 70 a Catalunya i a Espanya, Yolanda Canales.
4: Primer de tot, s'ha de tenir en compte que és un dels cancerígens més perillosos que es coneixen. I el risc no és només haver-hi estat exposat, sinó també manipular-lo sense les mesures adequades. El pneumòleg Josep Tarrés, un dels metges que més ha estudiat les malalties relacionades amb l'amiant, recorda que l'única solució real és eliminar-lo de manera segura, perquè precisament no hi ha un nivell mínim o no s'ha establert un nivell mínim de seguretat.
5: No s'ha aconseguit trobar mai un dintell de seguretat per dir, bueno, a partir, si respires fins a aquest nivell de fibres, tranquil, que no tindràs mai aquest cas. No, això no existeix. Això existeix amb les malalties anomenades cròniques. En les vestòsies, en la placa pleural, sí que es pot regular, baixant la quantitat de contaminació, que no apareguin aquestes malalties. Però en el cas del càncer no s'ha trobat mai un dintell de seguretat.
4: El problema és que les conseqüències de l'exposició poden trigar dècades a aparèixer. De fet, moltes de les malalties associades a l'amiant es manifesten 40 o 50 anys després del contacte amb les fibres. Tarrés recorda que la comunitat científica fa molts anys que alerta dels seus efectes i lamenta que el retard a Espanya a l'hora de prohibir-lo ha tingut conseqüències molt greus.
5: Són aquests 20

0: Bona tarda, benvinguts. 3:48. Obrim ara una finestra a la informació local i regional amb el Jorge Martínez de la Sala de Màquines i la salutació d'Albert Díez al micròfon. Comencem amb dos apunts, un del Barça i un altre de l'Espanyol. El conjunt blaugrana, Edu Badia, ja sabem com és la primera equipació de l'equip de futbol per la nova temporada.
1: Sí, ja apunta el dimecres 1 de juliol, arribarà al mercat de forma oficial una samarreta inspirada.
0: Espera, que tornem, que aquest micro no ens està entrant l'Edu Badia per aquest micròfon. Ara sí, detalls de la samarreta del primer equip de futbol del Barça per la nova temporada. Si no, canviem de micròfon. Agafa l'altre, Edu.
1: A veure, ara, a veure si apunta el dimecres 1 de juliol, arribarà al mercat de forma oficial una samarreta inspirada. És un homenatge a la façana del nou Spotify Camp Nou. La novetat de la pròxima temporada és que tindrà 3 tons de vermell i blau, aconseguint un efecte visual. Si la veus, un efecte degradat, més o menys, on no falten els detalls en daurat dels patrocinadors i una petita senyera sota el coll a l'esquena. Els pantalons serà en un to blau més fosc, en un blau marí, similar al de les mitges. El dia 1 de juliol surt a la venda, però ja es pot comprar en algunes tendes de l'Aràbia Saudita. Tema preus, encara no han sortit, però com està el mercat de les samarretes de futbol, si abans eren accessibles, entre cometes, ara la majoria dels casos ja supera fàcil la barrera dels 100 euros. Un dia també, l'1 de juliol, mercat en vermell a l'agenda de Joan Laporta, quan tornarà a la presidència del conjunt blaugrana fins al 2031.
0: Tot això al Barça. A l'Espanyol, a l'espera de novetats en l'operació Àlex Calatrava amb el Castelló, avui parlem dels jugadors del conjunt blanquiblau que han estat cedits aquesta temporada, Quique Iglesias.
2: A poc avança el mercat i les decisions en ferm van prenent forma. Justin Smith serà el primer dels futbolistes de l'Espanyol que han estat cedits aquesta temporada que marxarà del club. És Justin, migcampista que ha jugat a l'Sporting, té un acord tancat amb l'Eldense, que ha pujat a segona i acabarà marxant. Ja veurem si amb la carta de llibertat o renovant abans. Acaba contracte al 2027. El proper a sortir hauria de ser el central Hugo Pérez. Els demés, Bauza, Javi, Marcos, Grajera i companyia, haurem d'esperar que comenci la pretemporada i veure el nivell.
0: Gràcies, Quique. El Girona segueix a l'espera d'entrenador, quan avui es compleixen 3 anys de l'últim ascens a primera a Tenerife. Vinga, parlem de bàsquet. Gran victòria del Barça, el primer partit de la final de la Lliga Endesa, 112-113 la pròrroga i per posar el primer punt de l'eliminatòria i també recuperar el factor pista. Mal inici del Barça, sense Satoranski de baixa per lumbàlgia, 52-47 al descans i a la segona part reacció dels blaugrana que van acabar amb 19 triples, un 50%, dos d'ells decisius de Claiborne. Parla Xavi Pasqual.
3: Estem bé, els dos equips estem bé, la veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable, nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar.
0: El segon partit es juga demà dissabte al Roig Arena a les 8 del vespre. I del Barça de bàsquet, el Barça de futbol sala, que és a un partit d'aixecar el títol de Lliga. Ha tornat a guanyar el Pozo de Múrcia al Palau, en aquest cas per un contundent 6-1, Juan Arias.
4: Sí, efectivamente, y es un resultado que coloca la final en 2-0 para el Barça, en un partido mucho más cómodo que el primero, que se llevó el Barça en la tanda de penaltis. El protagonista del encuentro, Mamadou Touré, que con 3 goles seguidos remontó el tanto inicial del conjunto murciano antes del descanso y marcó el cuarto, que sentenciaba el choque nada más empezar la segunda parte. Sergio González y Adolfo redondearon la goleada. Tras el partido, pulsamos la opinión de Touré, autor de un póker que acerca la Liga al Barça.
5: Sí, claro, empezamos 2-0 en casa. Ahora vamos ahí y vamos a intentar ganar en 3, como he dicho, y si no podemos, en cuarto. Y si no ganamos el cuarto, hay el quinto en el palo con la gente, con los drags y ya está.
6: ¿Hacía mucho tiempo que no marcabas 4 goles?
5: Creo que desde que llegué aquí en el Barça nunca he metido 4 goles, con el B y con el primer equipo. Entonces, para mí hoy es un día increíble y estoy muy contento. Y para mí un jugador tiene que hacer todo para ayudar al equipo y hoy lo he hecho bien y entonces está bien.
4: Próximo partido martes en Murcia, si el Barça gana se lleva a la Liga, si gana el Pozo habrá cuarto también en tierras murcianas el jueves. De haber quinto encuentro se jugaría en el Palau el domingo día 28. Por cierto, Eric Mendoza, que acaba contrato y no seguirá como azulgrana, recibió el homenaje de la afición barcelonista al final del partido.
0: Recuperem el fil del futbol perquè avui el Centre d'Esports Sabadell pot tornar al futbol professional. Serà equip de segona si guanya el Zamora després de l'1-0 del primer partit. Busquem primer l'última hora del conjunt arlequinat. Quique.
2: A les 9 del vespre i amb el tempo de juego com sempre present, Centre d'Esports Sabadell Zamora, una nova creu alta plena a vessar per tal de remuntar el gol dels castellans al partit d'anada. L'empat li afavoreix el conjunt de Ferran Costa, que té tots els futbolistes disponibles. Torna a Còsia després de sanció i s'han recuperat a temps Priego, Carlos García i Kaiser. El Zamora, de l'ex Òscar Cano, arriba també sense baixes significatives per un partit que xurarà l'àrbitre basc Aymar Velasco Arbaiza.
0: Li demanem l'opinió ara al company de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés.
7: Des d'aquesta premissa inicial, carregada d'obvietat que el Sabadell avui li val qualsevol victòria per tornar de nou al futbol professional, faria bé el conjunt de Ferran Costa en emmirallar-se en la que van ser les claus ara fa 15 dies en la semifinal davant el filial del Real Madrid. Aquell dia, la intensitat, el ritme, la velocitat, sobretot ofegar el rival a camp contrari, van ser determinant perquè el conjunt arlequinat acabés de capgirar una altra eliminatòria que també tenia molt coll amunt després del primer partit, jugat en aquest cas a Valdebebas. Ara és un gol, no són dos. I de tota manera, el Sabadell també comptarà amb el factor públic. Avui l'estadi de la Nova Creu Alta tornarà a estar ple i és cert, l'afició no guanya els partits, però sí que pot i ha de ser clau a l'hora d'empènyer el conjunt arlequinat, com diem, a recuperar el seu lloc en aquest futbol professional, en aquest cas a la Lliga Hypermotion.
0: Gràcies, Sergi. Sort al Sabadell. Sabadell-Zamora, 9 de la nit. Una més de futbol. Sentirem Pau Gasol parlant de la inversió que vol fer de més de 50 milions d'euros a la Lliga F, a la Lliga Femenina.
8: Fútbol al final es el deporte referente, ¿no? en España, en Europa y posiblemente en el mundo, y creemos que puede ser un catapultador del deporte femenino aquí en España y por eso creo que hemos identificado y estamos muy ilusionados de poder invertir en él y de poder ayudar a generar más atención, más exposición y más valor propio y autónomo a través del fútbol femenino.
0: Més coses que us volem explicar camí de les 4 de la tarda. En hoquei patins, l'Igualada busca avui salvar el primer matchball de la final pel títol davant el Liceo. Juan.
4: Sí, porque l'Igualada está 2-0 abajo en la final de la Liga que le enfrenta al conjunto gallego después de caer con claridad por 8-2 en los dos partidos jugados en Riazor, por lo que de perder un encuentro más sería el conjunto del Liceo el que se hiciera con la Liga. Miguel Cañadiñas es jugador del Igualada.
9: Es verdad que vinimos de un 2-0 y con dos partidos malos, pero bueno, este equipo la verdad que ha demostrado que sabe recomponerse en los malos momentos y además en unas finales de la Liga que ya el club lleva 20 y pico años sin estar, pues con la máxima ilusión, además jugando en casa con toda nuestra gente, que el pabellón va a estar lleno, pues con muchas ganas ya de que llegue mañana a las 7 de la tarde y la verdad que también con confianza de que se puede remontar esto.
4: El partido hoy a las 7 en Igualada, si hay un cuarto encuentro se disputará también en Las Comas y el domingo, y si fuera necesario un quinto y definitivo partido, la serie se decidirá en Riazor el martes.
0: I a aquesta hora estem pendents de l'inici de la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme i bàsicament de l'espluguenca Paula Olasi, Quique.
2: Ja està en marxa des de fa pocs minuts la primera etapa de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. Des d'avui fins diumenge amb el final decisiu davant les Fonts de Montjuïc al migdia del darrer dia de la setmana. Avui sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme, amb 92 quilòmetres de recorregut. I amb la presència estel·lar de Paula Blasi. Dirigeix la prova Rubén Peris en declaracions a Esportscope.
10: Doncs la veritat és que és una gran alegria. L'explosió ciclista de la Paula per nosaltres com a organitzadors i com a catalans, doncs és una gran il·lusió. Amb la Paula, amb moltes altres corredores que estaran aquí, espero una volta molt disputada i molt agradable i molt atraient de cara a les persones que la vegin in situ, a les carreteres, i també per les que la segueixen a través dels mitjans informatius.
2: Doncs avui Santa Susana, el diumenge a Montjuïc, i demà l'etapa reina tindrà el seu final al cim de la Molina.
0: Anirem tancant programa. Aquesta hora estem pendents del món del motor i del motociclisme, perquè tenim Gran Premi de Brno, on de moment bones notícies amb el retorn a l'activitat d'Àlex Márquez en uns primers entrenaments on ha tingut algun problema, i entrenaments els primers que ha dominat el seu germà Marc, pendents d'aquests segons entrenaments de la segona presa de contacte amb el circuit de Brno. I avui és el dia 9 del Mundial. Tenim 4 partits, 2 avui i 2 en el camí entre el divendres i el dissabte. Aquest és el programa d'avui al Mundial, a la Copa del Món del Futbol. 9 de la nit, Estats Units-Austràlia, partit del grup D. A partir de la mitjanit, Escòcia-Marroc, partit corresponent al grup C. Ja entrada la matinada, 2:15, Brasil-Haití, també partit del grup C, i us podeu aixecar d'hora o acabar de completar la nit a les 5 de la matinada al Turquia-Paraguai, al grup D. Ho deixem aquí. Més informació als nostres butlletins horaris. Tornarem el dilluns en aquesta versió de Butxaca a 10 minuts per les 4 de la tarda amb tota la informació local i regional. Gràcies per l'atenció dispensada. Bon cap de setmana, que vagi bé.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: El expresidente Zapatero no dudó en señalar a quien ha sido su secretaria durante 30 años. Tampoco ha dudado en permitir que sus hijas acaben siendo imputadas. En primer lugar, porque las hijas de Zapatero eran las titulares de una empresa creada como vehículo instrumental para generar facturas ad hoc, redistribuir fondos y dotar de cobertura formal a operaciones económicas presuntamente vinculadas a la trama investigada y de la que, según los indicios, el expresidente era líder. Por si los sustos fueran pocos, se ha sabido que a las diligencias del juez Calama se suman las del juez Peinado. El caso Begoña Gómez se amplía en una nueva vía por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la gestión de fondos europeos. Las noticias que diariamente se vienen publicando desde el estallido del caso Coldo hacen cada día más difícil que quienes denuncien una conspiración contra el gobierno puedan seguir manteniendo su tesis. Sánchez podrá defender al expresidente, pero la realidad es tozuda y acaba imponiéndose. Los jueces y las fuerzas de seguridad del Estado están haciendo su trabajo. Pero ¿qué pasa con el Ejecutivo y con quienes le sostienen? Sánchez ha tejido una red clientelar de la que dependen sus socios. No se trata, a pesar de los aspavientos de Rufián, de que no gobierne el Partido Popular. Lo que preocupa a los socios de Sánchez no es el PP. Lo que les preocupa es que si le dejan caer, también caen ellos. La dinámica, más allá de la tipificación penal, se llama encubrimiento recíproco.
3: Son las 7.
1: La linterna.
0: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda. Soc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Un divendres que ha acabat en tragèdia a Tarragona. Un menor ha mort ofegat i dos més han quedat ferits en estat crític a la platja de la Rabassada. Formaven part d'un grup de 6 joves, els altres 3 han pogut sortir pel seu propi peu. Els dos ferits crítics han estat ingressats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i s'ha activat un equip de suport psicològic. Els menors tenen entre 12 i 13 anys i sembla que estaven saltant en una zona de roques entre la platja de la Rabassada i la platja del Miracle, fora de la visió dels socorristes. Seguirem molt pendents d'aquesta informació. Però avui també ha estat un dia de moltes emocions entre infants i joves que pengen la motxilla durant uns mesos i que comencen oficialment les vacances d'estiu. Ha estat un curs mogudet, el curs amb més jornades de vaga dels darrers anys, 22 concretament, i el pitjor de tot doncs és que el proper curs podria començar de la mateixa manera perquè el conflicte entre els sindicats i educació continua obert. Veurem què passa en els propers mesos. El que està clar és el que passarà més a curt termini. La Laura i la Maria ja ho tenen decidit.
4: Sí, moltíssimes. Després d'un curs tan difícil, ara venen ganes de l'estiu.
5: Bueno, demà marxem a Menorca.
6: A passar el Sant Joan allí.
4: Sí, i bueno, tenim ganes de poder pues, anar a la piscina, a la platja uns dies, disfrutar amb els amics i tot.
6: I descansar i passar-nos-ho bé.
3: Doncs la Laura i la Maria, que ja tenen els seus plans, però també venen ara unes setmanes en què moltes famílies doncs, faran mans i mànigues per conciliar amb els nens. Molts aniran al casal a partir de dilluns, però hi ha també moltes famílies, segur, que ja estan quadrant agendes a veure amb qui es poden quedar els nens. El Sergi Tor ha sortit aquesta tarda doncs, a preguntar com s'ho faran a partir d'ara, amb dos mesos i mig de vacances per endavant. Sergi, tu estàs a Lleida i amb molta calor, m'imagino. Què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Yolanda. Doncs sí, fa molta calor. Mira, me'n vaig cap a l'ombra, és insuportable estar al sol i això que la gran calor arriba a partir del diumenge. A banda de les prevencions que ja han parlat i que parlaràs, és evident que avui una de les notícies del dia és que s'ha acabat ja el curs escolar i s'està notant al carrer, eh? Vaig aquí, mira, amb una família, veig amb una mare acompanyada del seu nen. Aviam si ens pot atendre aquí a la linterna de COPE Catalunya. Hola, bona tarda, buenas tardes. Como madre, ¿contenta de que se hayan acabado las clases?
8: Sí, contenta, muy contenta, sí.
7: Ahora llega el verano. El verano siempre es más complicado. ¿Cómo se afronta el verano?
8: Bueno, tengo una niña de 18 años, pues ya nos iremos... Como ella trabaja en otro turno, yo en otro, pues ya nos iremos intercambiando para que él se pueda quedar en casa. Los cursos a veces hay, bueno, por lo menos en el sitio donde yo vivo, bueno, no hay mucho.
7: Muy bien, ¿me puedo hablar con el niño?
8: Sí,
7: Sole,
8: ¿eh? Sí, sí, sí.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
9: Tiago.
7: Tiago, ¿contento de acabar hoy las clases?
9: Sí.
7: ¿Cómo han ido las clases?
9: Muy bien. ¿Sí? Muy bien con las notas, con los profes, los amigos.
7: Ya veus, Yolanda, que el Tiago té molt bona satisfacció per la classe d'avui. Què curs has hecho, Tiago?
9: Estoy en sexto y voy a pasar a segundo.
7: ¿En
9: secundario?
7: A primero de ESO.
9: Sí.
7: O sea, es un cambio importante, ¿eh?
9: Sí.
7: ¿Y este verano cómo lo ves, Tiago?
9: Bien.
7: ¿Bien?
9: Sí.
7: ¿Qué vas a hacer?
9: Ir a la piscina.
7: ¿Ir a la piscina? ¿Todos los días?
9: Sí.
7: ¿Todos los días a la piscina? ¿Y vas a tener playa o no?
9: Sí, también.
7: También. ¿Tenías ganas ya de que llegara el verano?
9: Sí, un montón.
7: Un montón. Ha sido duro, ¿no? Al final.
9: Sí.
7: Oye, Tiago, mucha suerte, ¿eh? Sobre todo para primero de ESO, ¿eh?
9: Gracias.
7: ¿Sacas buenas notas? Sí, ¿no? Tiago, gracias.
9: De nada.
7: Y a la seva mare, pues bueno, ahora sí que tendrá un poquito más de trabajo, ¿no? Para cuidar a Tiago.
8: Sí, bueno, ya nos iremos acomodando, sí.
7: Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh?
8: De nada, gracias a usted.
7: Doncs una mica el resum de que Yolanda tindran milers i milers de famílies comencen. Ja han començat, podríem dir, aquestes vacances d'estiu. Avui és l'últim dia, a la tarda s'està realitzant aquestes últimes compres, perquè sí que puc dir-te una cosa, Yolanda.
3: Sí.
7: Hi ha moltes i moltes ganes, ho ha dit el Tiago, de piscina i de platja, és a dir, d'aigua, per aguantar la fortíssima calor que ens ve a sobre.
3: Clar que sí, moltes ganes de remullar-se, Sergi, com no podia ser d'una altra manera amb aquesta calor. Gràcies, Sergi. I ara que parlava la mare del Tiago sobre com s'ho faran per conciliar durant aquests mesos d'estiu, justament avui el govern ha proposat teletreballar en certs períodes de l'any, com ara l'estiu, per millorar la conciliació. Una proposta que s'intentarà traslladar als convenis col·lectius, com ha avançat el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
10: L'instrument que tenim per nosaltres, des del Departament d'Empresa i Treball, ajudar a que això sigui una realitat és la base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
3: Doncs una proposta que hi ha damunt de la taula i que segur que facilitaria molt les coses a més d'una família. Fem ara una ullada a la informació de serveis. Doncs estem a les portes de la primera onada de calor de l'estiu. La temperatura anirà pujant en les pròximes hores i diumenge ja es fregaran els 40 graus a punts del Pla de Lleida. Dilluns la temperatura podria tocar sostre i tindrem onada de calor doncs, almenys fins dimarts o dimecres de la setmana que ve. Per tant, molta paciència perquè hi ha calor per a dies. D'aquí un moment entrarem en detalls i us explicarem què heu de tenir en compte. I a les carreteres, doncs, molt moviment aquesta tarda. Hi ha aturades a la C7 a Reus, en sentit sud, a causa d'un accident. Retencions també a la C25 a Santa Coloma de Farners, direcció Girona, també a causa d'una topada. Aquí hi ha un carril tallat i congestió a aquesta hora en diversos trams de la P7, la Nacional 340, la C32 i la Nacional 2. Per tant, molta precaució a la carretera. I com us deia, després de la publicitat us explicaré amb més detall què esperem en les pròximes hores en aquesta onada de calor i quines són les recomanacions de Protecció Civil, sobretot per als col·lectius de risc i quines precaucions també hem de prendre per evitar qualsevol imprudència que es pugui convertir en un incendi forestal.
1: La Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
11: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
11: Si con las humedades te las tienes que ver.
12: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
0: Murprotec.
13: COPE Catalunya i Andorra.
14: No es solo información, es saber dónde mirar.
13: Pero lo cierto es que un expresidente, hoy Rodríguez Zapatero, se enfrenta a un hecho absolutamente inédito. Comparece ante el juez como imputado, no como testigo, como imputado. Y eso le pasa al expresidente con mayor actividad política de los cuatro vivos, porque Rodríguez Zapatero salió como salió de la Moncloa después de su gestión, pero fue rehabilitado por el sanchismo, porque era el gran valedor de los acuerdos.
12: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
14: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
15: ¡Claro que sí!
14: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
16: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
14: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
17: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
14: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
18: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
14: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
19: A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
20: Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
19: Estas son las siete noticias más importantes de la semana.
21: ¿Y quién dice esto?
19: Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
12: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
22: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
23: Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
22: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
23: Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur,
22: tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
24: Por cierto, como en este programa pasan tantas cosas, los castigos que nos inflige Donald Trump a los europeos. Vamos a saludar a nuestro experto en criminales, en policiales, Nacho Abad, buenos días.
25: Buenos días, Carlen Lomana.
26: Por fin he llegado.
25: Bueno, viene de negro.
12: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
25: Es que también tienes que contar cosas buenas.
12: Con Cristina López Slichting.
22: COPE Catalunya i Andorra.
12: La linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.

0: molt desnudo.
1: Aquests dies està fent molta calor, però és que el que ens arriba en les pròximes hores, abans ho dèiem, serà encara pitjor. Hi ha un avís activat de perill per calor intensa a partir de diumenge, amb màximes que poden superar els 40 graus a l'interior. Un episodi que se'ns farà llarg, com a mínim fins dimarts, però el pitjor dia serà dilluns, segons les previsions. Serà la primera gran onada de calor de l'estiu, farà calor de dia i també de nit, amb temperatures que no baixaran dels 20 graus i que poden superar els 25 al litoral i prelitoral. Costarà dormir aquests dies. Evidentment, amb aquest panorama, el millor que podem fer és preparar-nos, evitar riscos i seguir les recomanacions dels experts. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què hem de fer aquests dies de tanta calor? A veure.
2: Doncs davant d'aquesta situació, Protecció Civil ja ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i demana extremar les precaucions, especialment entre la població més vulnerable. De fet, Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, ha assegurat que en els pròxims dies es viurà la primera onada de calor d'aquest estiu.
3: Estem davant de 3 dies consecutius amb la predicció de que es puguin superar els llindars per calor, sobretot a l'interior de Catalunya. Esperem temperatures a la plana de Lleida que puguin arribar als 40 graus i fins i tot superar aquest valor, i valors també que la resta de Catalunya estaran entre 32 i 38 graus. Comentar també que les nits, especialment a partir de diumenge, la nit de diumenge cap a dilluns, la de dilluns cap a dimarts, doncs seran també molt càlides. Esperem nits tropicals amb temperatures de més de 20 graus bastant generalitzades a tot Catalunya, i també tòrrides per sobre dels 25 graus de mínima, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral.
2: Per la seva banda, la subdirectora general de Protecció Civil, Imma Soler, reclama evitar exposar-se al sol de cara a la pujada de les temperatures i recomana també hidratar-se molt bé.
4: Recomanem, sobretot, evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica, doncs, el nostre cos, no?, que no afecti tant per aquesta calor.
1: I Marc, també hem d'anar molt en compte amb els incendis, perquè clar, amb aquestes temperatures el risc serà molt elevat aquests dies.
2: Sí, Imma Soler ha demanat als col·lectius vulnerables evitar exposar-se a aquesta calor extrema, com dèiem, ha instat a la ciutadania a no iniciar activitats que puguin causar focs, i de cara a Sant Joan, doncs, ha exigit no usar pirotècnia a prop de zones forestals.
4: Que prop de zones forestals, a una distància de 400-500 metres, no hi hagi aquestes activitats, no es facin. Vull dir que ja són activitats prohibides. Totes aquelles activitats que poden comportar un risc d'incendi a la vora de terrenys forestals, de zones de vegetació, ja per normativa no es poden fer quan tenim aquest nivell de risc d'incendi forestal. Tenir-ho molt en compte, és molt perillós. Qualsevol guspira, qualsevol cosa que s'elevi, recordem, un fanalet no es pot utilitzar, el material pirotècnic no es poden tirar a la vora de zones forestals. Tot això hem de fer-ho de la manera correcta i en els llocs correctes.
2: Des de Bombers, Claudi Gallardo també ha demanat prudència i ha dit que redoblaran esforços davant d'un cap de setmana complicat en plena temporada de sega. I és que les altes temperatures, la baixa humitat i també la campanya de la sega configuren un escenari especialment delicat. Per això es demana evitar qualsevol activitat que pugui generar una ignició i alertar immediatament el 112 davant de qualsevol columna de fum.
5: És un escenari en el que se sumen moltes variables que poden ser generadores de tenir serveis, no?, que nosaltres com a gestors de l'emergència des del cos de bombers ens preocupa. Llavors, evidentment, doncs, fer una crida a la prudència, però en tot cas, doncs, això també, doncs, donar missatge per part del cos de bombers, doncs, que estem preparats, i enfocant aquesta situació de si hi ha ignicions en aquestes zones de risc, treballar de forma proactiva, ser contundents i anar, doncs, recuperant els recursos.
1: Doncs amb aquesta calor, Marc, que fa i que farà, una opció és quedar-se a casa, però clar, què hem de fer per no acabar pagant una factura milionària?
2: Doncs el primer impuls, segur que també et passa quan arriba una onada de calor, és encendre l'aire condicionat. És gairebé inevitable, però tot i això hi ha una sèrie de recomanacions que poden ajudar-nos a mantenir la casa fresca sense disparar el consum elèctric. Dani Salazar, director de HelloBat, explica quins són els errors més habituals que cometem i quins hàbits fan que la factura s'encareixi en el dia a dia.
6: Un error que tenemos es poner el aire lo más bajo posible, la temperatura más baja posible, con la idea de que así te va a enfriar la habitación, el hogar, más rápidamente. Es mejor que lo pongas a una temperatura estándar de 26 grados, donde tienes el suficiente confort para realmente estar bien durante esta ola de calor. sin esforzar demasiado la máquina, que luego es más lo que gasta que lo que te está enfriando. Además de eso, es hacer un pequeño mantenimiento a tu aire acondicionado. Solo con limpiar los filtros ya puedes mejorar la eficiencia un 10%. Y vale mucho la pena entonces que revisemos la tarifa que tenemos ahora contratada y mires qué ofertas hay en el mercado que se ajusten a tus necesidades.
2: A més, també hem de tenir en compte la importància de ventilar l'habitatge i la clau és saber-ho fer a hores que toca, per tal de conservar una temperatura interior més agradable.
6: En la mañana, temprano en la mañana, hay que aprovechar de las temperaturas más bajas y abrir las ventanas para que estas corrientes cruzadas refresquen la casa. Pero cuando ya se acerca el mediodía, vale mucho, es mucho mejor cerrar las persianas. Eso es para tener un refugio extra ante el sol que está golpeando de fuera. Y con estas prácticas nos aseguramos que cuando hay fresco cruce todo el hogar, y cuando la temperatura sube nos protejamos un poco más y aislemos el hogar.
2: Mesures senzilles, doncs, que ajuden a combatre la calor sense que la factura de la llum es dispari aquest estiu, Yolanda.
1: Doncs molta prudència amb aquesta calor, molta paciència també, i a seguir totes aquestes recomanacions perquè la nostra butxaca doncs, no surti mal parada. Gràcies, Mar, t'espero després. Fins ara. Doncs una dada calor que marcarà sens dubte la revetlla. D'aquí un moment parlem de Sant Joan, del dispositiu que s'ha previst a les carreteres perquè hi haurà molta mobilitat, ja n'hi ha de fet, i parlarem també d'un dels protagonistes de la revetlla, i són els petards. D'aquí un moment t'explico com van les vendes i també algunes novetats.

0: Venen dies de molta mobilitat a les carreteres. Entre avui i demà, uns 600.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Diumenge tornaran una mica menys de la meitat i per la Revetlla de Sant Joan, Trànsit preveu la sortida de 490.000 vehicles. Una mobilitat molt alta que coincidirà, com acabem d'explicar, amb una onada de calor i que pot complicar especialment la conducció d'alguns col·lectius, com alerta Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
1: A les bicicletes, no s'arrisquin els ciclistes a circular en llocs on la insolació sigui massa contundent. Per tant, s'ha de ser molt curós amb la mobilitat en bicicleta. I dos, també les motos. Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut. Això està més que contrastat.
0: Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la Revetlla i la velocitat es limitarà a 80 km per hora a tots els vehicles, a la C32, la C31 Sud, a la B23, a l'AP7 fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. I altres mesures que s'aplicaran per la Revetlla són les restriccions per als vehicles pesants a l'AP7.
1: No podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni, i l'altre, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable, per la sortida d'aquests 490.000, aquesta pulsió de sortida. I on la tenim? A la C31, C32 al sud, a la B23, AP7 fins a Martorell, i a la B20 fins a l'Ella, a la B20, C32 que, fins a l'Ella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
0: S'habilitaran també carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual per augmentar la capacitat viària a la P7 Nord i Sud i també a la C32 al Maresme. Com us deia, es faran 52 controls, es desplegaran gairebé 300 agents a les carreteres, tant en principals com en secundàries, cap a destins de platja i també de l'interior. Els controls seran preventius de consum d'alcohol i drogues i molta prudència amb les distraccions aquests dies perquè continuen sent una de les causes principals d'accident. La comissària Mònica Lluís és cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos.
2: Les distraccions, m'agradaria recalcar, que són la principal causa de tant desplaçaments laterals de carril i també de xocs frontals que poden causar un resultat fatal en sinistres. Aquí una alerta, si us plau, a la ciutadania per aquesta conducció responsable i alerta.
0: Per cert que Renfe reforçarà també el servei de Rodalies per la Revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments de viatgers, especialment cap a zones del litoral. Durant la nit del 23 al 24 de juny s'incrementa la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb el litoral del Garraf i la costa entre la capital i el Maresme. Es garantirà interval de pas d'uns 30 minuts a les principals línies del servei i també es desplegarà un dispositiu de seguretat amb 86 vigilants addicionals. Mesures per garantir una Revetlla de Sant Joan segura i una data doncs, que és molt important per al sector de la pirotècnia, que preveu augmentar un 5% les vendes. La facturació pot superar els 20 milions d'euros. El Jordi Brau és CEO i segona generació de l'empresa familiar catalana La Traca i el saludem ara mateix. Jordi, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Evidentment no hi ha un Sant Joan sense petards, en tota la seva varietat, que és molt extensa, i les previsions, com jo deia, són molt bones, no? Això ens ho pots confirmar, Jordi?
3: Sí, perquè a més els dies que ja hem començat a obrir moltes casetes, la facturació està molt animada, per tant, anem tot pel camí.
0: Hi ha molta varietat, no? Bombetes, fons, trons, per a totes les edats també. Hi ha una novetat aquest any, si no m'equivoco, i és la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, no? Per exemple, nens autistes, infants, i que també volen gaudir, evidentment, de la Revetlla, no?
3: Sí, nosaltres ja l'any passat ja vam fer una donació de 100 kits a la Fundació Infants, gràcies també a la col·laboració amb la Protecció Civil, que ens va ajudar a desenvolupar tots els manuals i així. I aquest any doncs, hem col·laborat també a part d'Infants, amb Espronis, i col·laborem amb dues associacions i els hi obsequiem amb 200 kits per a la protecció de les persones amb hipersensibilitat.
0: I què és el que incorporen aquests kits? Perquè la gent no entengui.
3: Bàsicament, doncs, les ulleres, uns tas per les orelles, una esponja d'aquestes que fan antistrès i instruccions també per ells i per les famílies, que és el que vam consensuar amb Protecció Civil i l'agrupació d'associacions catalanes doncs, amb persones amb hipersensibilitat, que els hi podia servir, no?, per atenuar i poder generar una convivència també dintre d'aquesta revetlla.
0: I no sé si heu notat, Jordi, que cada vegada hi ha més demanda de productes de baixa sonoritat, no? No sé si és aquesta una tendència a l'alça.
3: Sí, bueno, nosaltres aquest projecte el vam començar fa 8 anys. De fet, va ser una experiència meva personal, que la meva filla tirant unes fonts es va assustar quan tenia 2 anyets, i vaig dir, ostres, doncs podríem tindre una gamma, un estudi això, no? Internament vam categoritzar els productes en baixa, mitjana i alta sonoritat, i ja vam veure, evidentment, les bengales, bombetes, que ja tenien productes de baixa sonoritat, i durant tots aquests anys hem anat desenvolupant gamma de productes de baixa sonoritat, i no només això, després hem agafat productes d'alta o de mitja sonoritat i hem anat provant com, per exemple, podíem transformar la gamma de productes cap a baixa sonoritat. I avui en dia, ja fa 4 anys vam obrir les primeres casetes de baixa sonoritat, i actualment les 200 casetes que tenim de la traca, més els locals, el 55% de la gamma és productes de baixa sonoritat.
0: Molt bé, i hem d'insistir també, Jordi, en la importància, no?, de comprar tots aquests productes a establiments autoritzats, que són els únics que ens poden garantir que es compleix la normativa i que són realment segurs, no? Que la gent compri a llocs autoritzats.
3: Sí, així és, encara ens podem trobar algun lloc, no? Però evidentment són les casetes de la via pública o locals que són de venda exclusiva de biblioteca.
0: No sé si els preus han pujat o es mantenen respecte a l'any passat.
3: Jo diria que es mantenen, i fins i tot amb algunes ofertes baixen una miqueta. Val? O sigui, nosaltres mateixos ara, fins al dia 19, tenim una sèrie de productes que per 1 euro més t'emportes una unitat. O sigui, el lot pitjor...